0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Fem que aquesta nit s'enlairi. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimarts i aquest és un dels sons del dia. És l'àudio del vídeo que corre per les xarxes i en el que es veu la Policia Nacional colpejant un aficionat blaugrana que du una estelada en la prèvia del partit del Barça contra l'Elx. Davant d'aquesta situació, el president del Parlament i els partits independentistes han demanat explicacions al ministre Marlaska. El cos policial diu que ho investigarà i el Barça també condemna els fets. De seguida hi entrem, però abans els tres imprescindibles i el primer d'ells és el trànsit. A la 2 hi ha un carril tallat a Esparreguera per una avaria i també fruit de la pluja d'ahir està tallada la 7 a l'altura de Vilaseca. Pel que fa al transport públic a Rodalies, les inclemències d'ahir encara porten problemes al llarg d'aquest matí perquè les línies R14, 15, 16, 17 i RT2, que ahir es van haver de tallar, en elles els trens circulen ara per via única entre les estacions de Torredembarra i Tarragona. I en un dia com avui és imprescindible també el trànsit. Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Avui es presenta una situació meteorològica molt més tranquil·la que els darrers dies. De fet, avui no esperem pluja i sí que faci sol la major part d'hores. També amb marcada calor i sensació de xafogor durant la tarda. Ara tenim 24 graus a Tarragona, 23 de mitjana a Barcelona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Al matí hi haurà alguns núvols, però cada cop més trencats. La tarda serà força més assolellada, amb temperatures màximes de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a les comarques de Girona, el Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. A la tarda també vent de marinada moderat.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: La Policia Nacional investigarà internament els agents que van retirar una estelada i colpejar amb porres un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx aquest diumenge. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre Grande Marlaska per demanar-li explicacions i qualificar les càrregues de desproporcionades. També diu que la requisada d'estelades és impròpia d'un estat de dret i assegura preocupació, perplexitat i indignació davant d'aquests fets. No és l'únic que li demana explicacions, també ho han fet els partits independentistes, mentre que el Barça s'ha queixat públicament. Xavier Balló.
3: Junts, Esquerra i la CUP han lamentat l'actuació d'alguns policies a Elx, reclamen identificar els agents i que el ministre vagi al Congrés i hi doni explicacions. Recorden que cap llei avala requisar estelades i hi veuen catalanofòbia. També els comuns denuncien que hi ha hagut una actuació desproporcionada. És Míriam Nogueres de Junts i Non Casadevall de la CUP.
4: Això no és un fet puntual, això és recurrent des de fa molts anys. Els catalans mereixem el mateix respecte que qualsevol i, per tant, cal que s'identifiquin els agents i que s'assumeixin responsabilitats d'una vegada.
5: La desproporcionalitat de l'actuació policial demana, com a mínim, una explicació.
3: També el

0: S'ha lamentat l'incident en un comunicat condemnant l'ús desproporcionat de la força contra aficionats al club i s'ha posat a disposició del detingut.
1: Fons policials justifiquen però que l'aficionat que va rebre els cops estava tenint una actitud molt radical, Xavi.
0: La Policia Nacional ha obert una informació reservada per veure si el comportament dels agents va ser desproporcionat, però de moment fons del cos ja atribueixen a l'aficionat una conducta massa radical, assegurant que estava fent insults permanents contra Espanya. A més, defensen que en alguns partits, segons el risc, es pot ordenar la retirada de banderes si entenen que hi ha un risc que tinguin un alt grau de provocació que derivin en un conflicte violent entre aficionats. Una posició que topa amb el que ha defensat el Barça, que en el seu comunicat recorda que l'estelada és un símbol legal i que en cap cas incita a l'odi i la violència, que forma part de la llibertat d'expressió. El que diu la llei contra la violència en l'esport és que s'han de prohibir els símbols i pancartes que atiïn l'odi, el racisme o la xenofòbia, però no hi ha cap menció a l'exhibició de símbols polítics.
1: I la pluja i la calamar s'han sacsejat bona part de les comarques de Tarragona, de Ponent i de la Cerdanya. Tarragona s'ha emportat la pitjor part. Una forta tempesta amb pedres de la grandària d'una moneda de 2 euros han deixat els carrers plens d'aigua i de passos inundats. Ha durat només uns minuts, però ha estat suficient per trencar fins i tot cristalls. També s'han vist afectats alguns municipis de Lleida i la comarca de la Cerdanya, on la calamar s'ha arribat a mesurar fins a 5 centímetres. Els serveis d'emergències mèdiques han atès 19 persones. El 112 ha rebut més de gairebé 800 trucades i els bombers també han rebut més de 400 avisos. Pel que fa a Lleida, hi ha preocupació en l'afectació que això tindrà en els conreus. La pera i la poma són els que més preocupen i per això, des d'Assaja, es demana celeritat en la valoració dels danys.
2: El que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
1: Aquest que escoltem és el Pere Roquer. La d'aquest dilluns ha estat la 8a pedregada que registra les Terres de Lleida, però la que ha estat més intensa i virulenta. Els fenòmens meteorològics tenen aquest impacte directe en el sector agrícola i si una calamarsada és dolenta, tampoc ajuda a l'excés de calor. En el cas del sector de l'ametlla, les calorades han obligat a avançar-ne la collita. La bona notícia, però, és que es preveu que sigui bona i amb els preus a l'alça. Maricel Benavarre.
3: La calor d'aquest estiu està fent avançar diferents conreus de fruita dolça i també de seca. Està passant també amb l'ametlla, que tindrà menys rendiment, especialment en zones de seca. Amb el rec, però, es preveu una bona producció. El que no varia és el preu de venda, segons Xavier Cullerés, de JARC.
4: Es manté el preu de l'any passat, pot ser un palet a l'alça, no gaire, depèn de la varietat. I, bueno, és un preu que, com a mínim, et permet treballar aquest cultiu, viure d'en vell.
3: La campanya, que en alguns punts de Lleida ja fa dies que va començar, s'allargarà fins a finals de setembre.
1: I el govern assegura que farà el que calgui per acollir a Catalunya els menors de Ceuta que li assigni el govern espanyol. Des de la Conselleria de Drets Socials apunten que el sistema d'acollida és robust i que podrà afrontar la situació, Oriol Soler.
5: El conseller Raúl Moreno, responsable de Drets Socials, ha ressaltat que el sistema de protecció a la infància està preparat per acollir els menors que els assigni Moncloa.
6: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social.
5: Recordem que l'arribada de menors estrangers sols ha anat a la baixa els últims 2 anys a Catalunya. Durant la primera meitat del 2026 en van arribar 830, un 25% menys que en el mateix període de l'any anterior.
1: I dilluns tràgic a les carreteres catalanes, 2 persones han perdut la vida. La C-58 a Sant Quirze del Vallès, el conductor d'un cotxe ha mort quan el seu vehicle ha caigut per un terraplè i a Castelló d'Empúries a la C-260 ha mort la passatgera d'una motocicleta. Són les 7:58. El cop que va rebre Gavi ha quedat en un ensurt i es reincorporarà en breu als entrenaments. Les proves mèdiques han determinat que el jugador només té una contusió al genoll. Mentrestant, la situació per Julián Álvarez està arribant al límit. L'Atlètic de Madrid manté la negativa a vendre el jugador al conjunt blaugrana i, en tot cas, estaria interessat enviar-lo a l'Arsenal, però Julián no contempla en cap cas tornar a la Premier League. I Xavi Hernández ja es troba sota el control dels Països Baixos. L'exjugador i exentrenador del Barça assumeix el liderat de la selecció fins al 2030, després de la sortida de Koeman. I arribats a aquest punt, saludem la Laura Estrada, al capdavant de l'Aquí Catalunya d'aquest estiu. Laura, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: Què tenim per avui?
7: Mireu, ara de seguida anirem cap a Tarragona per saber com es lleva la ciutat. Ho farem amb l'alcalde, el Rubén Viñuales. També parlarem de l'homosexualitat en la tercera edat, perquè el govern reconeix la tasca d'una residència de Barcelona de gent gran i precisament la reconeixen per a la seva consciència i el seu treball en matèria LGTBI amb les persones grans que, per exemple, doncs, no han pogut viure la seva homosexualitat plenament. El racó de pensar, la Laura Grau parlarà sobre totes aquelles feines que haurien d'estar més que reconegudes. Per exemple, la gent que treballa de nit, la gent que treballa de cara al públic. També parlarem de residències canines. Mm. On deixeu el gos si teniu mascota, ara que marxeu de vacances o durant el curs, inclús. I també aplicacions curioses amb l'Arnau Font.
1: Doncs, Laura Estrada, ben atents estarem al programa, que vagi molt bé.
7: Vinga, fins ara.
1: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, a l'Oi per Oi, a la cadena Ser.
8: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.
3: Bon dia, com esteu?
4: Què?
3: Així que Pau Covarsí t'ofereixes a fer de intermediari en aquesta relació Atlético-Barça-Atlético per desbloquejar el cas Julián?
4: Aviam, més que d'intermediari, doncs home, d'ambaixador, per dir-ho així.
3: Un ambaixador, eh?
4: Ambaixador.
3: Seria Jordi Martí, el relator.
5: El relator, exactament.
3: El que seuen a la taula per a fer de relator.
5: El mediador.
3: El mediador.
4: Sí, o sigui, aviam, mediador en aquest cas no, perquè, clar, vaig amb un equip, no? Més que amb l'altre. Però, mira, escolta, al final serà... Intentaré que sigui bufar i fent polles, que aquesta situació, doncs...
3: Com es diu bufar i fent polles en castellà?
4: Soplar i hacer botellas. I vamos a poner hilo en l'aguja, saps?
5: Ai, Pau.
3: Després ens explicaràs què li diràs a Gilmarín.
4: Sí, tant. Home, hem fet una carta per en Gilmarín, que volem fitxar el Julián i, escolta, ja vaig veure l'altre dia, estava trist, no?, i amb una cara de manzanes àgries que no vegis.
3: El que us podem explicar, el que t'hi jugues, és que o ve Julián o no ve ningú. Que t'hi

0: 12 i 7, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a la 1 del migdia, perquè encara estem en programació d'estiu. A la 1 podreu escoltar La Treva. Ja a partir de la setmana vinent, 31 d'agost, comença la temporada oficial de ràdio, el 31 d'agost, dilluns, i recuperarem el format habitual del que t'hi jugues amb les dues hores de programa. Fins llavors, fins dilluns 31 d'agost, una hora de què t'hi jugues, i després, com durant tot l'estiu, La Treva. Una setmana intensa, una setmana que ens portarà a viure el sorteig de Champions dijous a les 6 de la tarda, programació especial a la cadena SER, i després, a les 9 de la nit, Barça-Atlètic Club. Barça-Atlètic Club, el partit que quedava pendent de la primera jornada de Lliga i que podreu escoltar en directe al Carrusel, i també al què t'hi jugues Barça des d'una hora abans. Demà jugarà el Madrid. Demà jugarà el Madrid contra la Real Societat. Acaba de parlar José Mourinho, l'escoltarem en un moment al què t'hi jugues. Tinc aquí el Jordi Martí, com heu escoltat. Tinc l'Adrià Soldevila. Què tal, Adrià?
1: Què tal, bon dia.
0: Has parlat amb l'advocat del soci agredit per la policia a Elx?
1: Efectivament.
0: Doncs d'aquí un moment l'escoltarem i ens explicarà què és el que va passar. I ens escolta també des de casa, té festa, però l'hem convocat per analitzar dues notícies que us explicarem ara al què t'hi jugues. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
2: Hola, sí que bon dia, què tal?
0: Perquè us podem explicar el programa, el què t'hi jugues, que el Barça ha decidit... Ja us van explicar diumenge que apuraria fins al final a intentar fitxar Julián, que estaven pendents de tot el que passava al Metropolitano, que és el davanter que vol Hansi Flick, que és el davanter que creuen al club que millorarà la plantilla, i el que us podem explicar és que, fet l'anàlisi de la situació de mercat, si el Barça no fitxa Julián Álvarez, no incorporarà a cap davanter centre. S'han valorat alternatives. Ja us van explicar que al club la llista era reduïda, òbviament, futbolistes que... El Barça creu que milloren la plantilla són Julián, són Harry Kane, són João Pedro, són Lautaro, però aquestes alternatives no són viables, al marge d'aquesta de Julián, que el Barça apurarà fins al final per incorporar-lo, no el deixarà tirat, són conscients de l'esforç que està fent el jugador per sortir del Barça i creuen que encaixa perfecte en el que vol Hansi Flick, i fet l'anàlisi del mercat, valorant que hi ha opcions alternatives més econòmiques d'un perfil més baix que són interessants, el diari es publicava l'interès en Tresoldi i el club el consideren un bon jugador, es va mirar també futbolistes com Krupi, però s'ha lesionat. Fet l'anàlisi, Hansi Flick creu que amb Julián millora la plantilla, la resta d'alternatives no l'acaben de convèncer perquè diu que Rafinha pot jugar de davant de centre, us ho vam explicar, li agrada, l'altre dia va marcar dos gols, va demostrar que pot jugar de davant de centre i a ell el sedueix aquesta posició, i altres futbolistes que també poden ocupar aquesta demarcació. El Barça té alternatives, Gordon ha jugat de nou, Adeyemi en un moment determinat pot fer-ho també, Dani Olmo, com ens va explicar el Santi Ovalle, és un jugador que agrada per ocupar aquesta demarcació, és a dir que o ve Julián o no ve ningú, per tant el culebrot s'allargarà fins a final de setmana i no descarteu que es posposi també al mes de gener, perquè, clar, és un missatge clar. Si no em gasto els diners amb Julián, els puc tenir per afrontar el fitxatge al mercat d'hivern o l'estiu de l'any vinent, o sigui que el problema a l'Atlético de Madrid persistirà. Per què? Perquè a dia d'avui Julián li ha traslladat a l'Atlético de Madrid que només vol marxar al Barça. Només vol marxar al Barça. De fet, Mikel Arteta va trucar la setmana passada a Julián Álvarez directament per convèncer-lo de fitxar per l'Arsenal. I Julián li va dir a Mikel Arteta que no, que moltes gràcies, però no volia anar a l'Arsenal. I m'agrada que els jugadors es mullin d'aquesta manera, perquè m'ha recordat que Rodri va ser qui li va dir directament a Florentino Pérez,
3: sí,
0: que gràcies per l'interès, però que preferia marxar al Barça.
3: Un
0: que ell optava per l'oferta del Barça.
4: Va ser lo hace Bernardo Silva, igual no us hace tanta gràcia.
5: Perquè l'ha hecho otros jugadores.
0: Ja us vaig explicar des de fa mesos que el Barça s'havia ofert moltes vegades i el Barça no
4: ho volia. Cuando lo hace Marco Corella, tampoco os hace mucha gracia.
0: El Barça va descartar Marco Corella.
4: Cuando los hace Diomandé, no os gusta tanto.
0: Rodri li va dir clarament a Florentino Pérez que no volia anar al Madrid i que preferia el Barça, i Julián li ha dit a l'Arsenal que no se'n vol anar a l'Arsenal, que vol anar al Barça. I un Barça que ha fet una oferta de 100 milions d'euros, que està a l'espera de si veu moviments a fer-ne un altre. No l'ha fet fins ara perquè, clar, les propostes no han rebut respostes. És a dir, el Barça ha contactat formalment amb l'Atlético fins a 3 vegades sense resposta. Ni sí ni no. sense resposta i el que estan al club és esperant a saber si la situació es manté tensa, com fins ara, o peta d'alguna manera per actuar i incorporar a Julián Álvarez, que és un jugador que agrada moltíssim, però moltíssim, a Hansi Flick. I si no és Julián, doncs no serà cap jugador, es guardaran els diners i apostaran pel que tenen a la plantilla, amb els recursos aquests, Rafinha, el que més agrada per a ser davant de centre, i com a pla B, un perfil diferent, Hamza Abdelkarim, que ha marcat molts gols aquesta temporada, i continuarà en dinàmica del primer equip, i això és independent de que arribi o no Julián. Hamza Abdelkarim és un jugador que ha tingut minuts, ha marcat gols, i com a pla B, com a davanter més referència, al cos tècnic ja li sembla bé. Bruno Alemany, aviam, què et sembla?
1: A mi, ara reflexionava, m'has trucat fa un quart d'hora per explicar-me el que diries, i a mi em sembla bé, sempre i quan creguis de veritat en Rafinha de nou, i creguis també en Hamza Abdelkarim com a recurs. És a dir, tu necessitaràs, més enllà d'un davanter que et pugui ser el titular, que em sembla molt interessant, si Rafinha t'ho compra, si Rafinha s'ho creu, això de ser davanter centre, crec que pot ser un gran nou, perquè sobretot en la pressió, el nou és sempre el primer jugador que pressiona, i ell pressionant és el millor jugador del món amb diferència sobre el segon. Per tant, crec que el Barça pot tenir un, com diuen els moderns, un upgrade, una millora a la pressió bestial, si Rafinha és el seu davanter centre, i a més té moviments de crack també a l'hora de desmarcar-se com a noi, pot fer una societat amb Lamin en aquest sentit molt interessant. Dit això, hi haurà moments als que necessitaràs tenir un rematador a l'àrea, i Rafinha li podem demanar moltes coses, però que guanyi un duel i et marqui un gol de cap davant d'un central de 1,90 m, segurament no li podràs demanar. Això li hauràs de demanar a un especialista, a un jugador com Hamza Abdelkarim. Si te'l creu realment i el tens a la banqueta pensant que li pots donar minuts de qualitat als que quan el necessitis ell et pot respondre, a mi em sembla bé, perquè les altres opcions que has tingut bones, quan ens preguntaves fa 4 mesos per davant, és clar, si has de baixar de Julián i no pots fitxar un João Pedro, no pots fitxar un Oyarzabal, aquest tipus de jugadors, realment em sembla que no has d'anar tan baix a fitxar un jugador que és una aposta i que no saps com et sortirà.
0: Per tant, el Barça apura les opcions per Julián, i si no, es guardarà els diners i no incorporarà cap davanter, perquè les alternatives que hi ha al mercat fitxables no acaben de convèncer al cos tècnic, ja que creu, acceptant que hi ha alguns que són bons jugadors, té recursos a la plantilla. Ara et pregunto també a tu, Jordi Martí, i a tu, Adrià Soldevila, però la segona notícia que us podem explicar al que t'hi jugues, i que a mi m'agrada especialment, perquè ja he dit alguna vegada que fa patir que el Barça tingui a Chesney com a porter suplent, i em cau de fàbula, i crec que suma molt al vestidor i el seu rendiment ha estat per sobre de les expectatives, però la situació és la que és i quan el veu jugar te n'adones. El Barça incorporarà de manera immediata a Dominik Livakovic. Dominik Livakovic s'incorporarà al Barça de manera immediata, ja està fitxat, 2 milions d'euros més variables. Livakovic ha apretat molt, molt per fitxar ja pel Barça, perquè el deixin sortir del Dinamo de Zagreb, i firmarà un contracte per 4 temporades. Per 4 temporades, pel seu equip d'allà de
2: Fenerbahçe.
0: Sí, però té...
2: Està cedit al Dinamo de Zagreb.
0: Sí, exacte. Firmarà un contracte per 4 temporades, el Barça pagarà 2 milions d'euros més variables i s'incorpora ja. Serà el suplent, aquesta és la idea del cos tècnic, de Joan García. Dominik Livakovic fitxarà pel Barça ja, s'incorporarà al club, aquesta és la idea, i serà el suplent de Joan García. Té 31 anys. Bueno, a mi m'agrada perquè el Barça necessita un porter suplent. Joan García és el titularíssim, però... Vaja, és evident que el Barça necessita un suplent per Joan García. Més enllà de que Chesney és que hi havia la plantilla, però com a tercer porter.
1: Per començar, sí que la gent no pensi que el rendiment habitual de Livakovic és el del Mundial 2022. Si fos així, parlaríem d'un porter que li pot lluitar la titularitat a Joan García. És una mica més irregular, però a mi com a opció de segon un porter, pel preu que has dit, em sembla un fitxatge bestial. Crec que has d'elevar la competència, crec que Joan García és un gran professional, però mai saps quan un jugador es pot relaxar i diguéssim que la competència de Chesney això no t'ho provocarà mai. I després Livakovic és un porter de grandíssimes actuacions. Quan té el dia és molt, molt complicat fer-li gol. I pensar en Livakovic, per exemple, com a porter de la Copa, per al Barça em sembla també una opció molt interessant. Dit això, és veritat que no té un grandíssim joc amb els peus, no és on destaqui més, tampoc Chesney, em sembla un jugador que, un porter que tingui aquesta capacitat molt, molt desenvolupada, però insisteixo, per ser el suplent de Joan García, a mi és un porter que em dona moltíssimes més garanties que Chesney avui dia.
0: 4 anys de contracte, 2 milions d'euros, incorporació immediata, la de Dominic Livakovic. Gràcies, Bruno, per saltar-te el teu dia de festa i entrar al Que t'hi jugues per valorar aquestes dues notícies.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: Ara ho ampliem. Una tercera notícia al Que t'hi jugues. L'Anna Palet l'ha publicat a les xarxes socials del programa fa un parell d'hores i ara l'expliquem en antena. El primer clàssic de futbol femení de la temporada es disputarà al Camp Nou, el primer clàssic de futbol femení d'aquesta temporada. Encara no coneixem el calendari, però sí, podem avançar que el Barça-Madrid de la Lliga F es disputarà al Camp Nou. Anna Palet, què tal, com estàs?
3: Bon dia, Siqué, què tal? Doncs encara amb la competició per començar, ja està confirmat el primer partit del Barça femení al Camp Nou d'aquesta temporada. Serà el clàssic contra el Real Madrid de la jornada 6 de Lliga F, corresponent al cap de setmana del 3-4 d'octubre, que coincideix amb aturada de seleccions al futbol masculí, així que no hi haurà problemes per coincidència d'horari. Falta això, sí, que la Lliga confirmi el dia i l'hora del partit, però el Barça ja arrenca avui amb la prevenda d'entrada per socis, també es podran adquirir ja les localitats VIP i més endavant s'obrirà la venda al públic general. Amb aquesta decisió el club continua apostant per una política on el femení jugarà els partits més importants com són els clàssics o les eliminatòries de Champions al Camp Nou, una decisió que la temporada passada va donar molt bons resultats, superant assistències de 50.000 espectadors i sobretot molt bones xifres de recaptació. Al clàssic del mes d'abril es van superar els 2 milions d'euros d'ingressos en un únic dia de partit.
0: Déu-n'hi-do. Bona notícia, que el clàssic es disputi al Camp Nou.
6: Sobretot perquè fa justícia a aquest seguiment que està generant el femení, que és una secció que té el pa sota el braç. Poca broma. Ve amb un pa sota el braç. 2 milionets, pa sota el braç.
0: El Barça-Madrid de la Lliga F, el clàssic del futbol femení, tot i que el clàssic són més Barça-Atlético, no? O Barça-Espanyol, perquè el Madrid ha creat la secció fa poc, però diguem-ne que el enfrontament més mediàtic, el Barça-Madrid, es disputarà al Camp Nou. I una quarta notícia per arrencar que t'hi jugues. Núria Vilamala, què tal, com estàs?
7: Què tal, Sique Rodríguez, bon dia.
0: Arnau Martínez, més a prop que mai de fitxar pel València.
7: Sí, el València ahir va fer la tercera oferta al Girona, sí que ja puja fins als 5 milions d'euros fixes, com ens apunten des de Ràdio València, variables que poden fins a 1 milió, i el Girona es guardaria un percentatge de la futura venda. Des del Girona accepten que estan més a prop d'arribar a un acord i des de València sí que pressionen perquè l'operació es tanqui avui mateix, perquè el que diuen és, si el Girona accepta, perfecte, si no, es buscarà una alternativa. Per tant, és l'última oportunitat perquè el Girona accepti o no aquesta oferta per Arnau Martínez.
0: Per tant, recordem la notícia, l'oferta del València, la tercera, és de quan?
7: 5 milions fixes, variables de fins a 1 milió, i el Girona tindria un percentatge d'una futura venda.
0: I això vol dir que el València incorporaria a Pablo Maffeo i Arnau Martínez,
7: sí,
0: els dos.
7: Sí, correcte.
4: No, Pablo Maffeo és oficial.
7: Els hi falta, el València el que expliquen és que els hi falta un perfil que pugui jugar de central lateral i Arnau aquest perfil el compliria perfectament.
0: Doncs aviam com acaba la pel·lícula, però ja estan a prop les postures i Arnau Martínez, qüestió d'hores, podria convertir-se en jugador del València. Són les 12:20, ara us pregunto Jordi Isolde per Julián Álvarez i Livakovic, també escoltarem la carta de Pau Cubarsí, sí, a Gil Marín, però abans...
8: Que t'hi jugues.
0: Javi Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, Piqué? ¿Cómo estás?
0: Mañana juega el Madrid, el partido que le quedaba pendiente de la primera jornada contra la Real Sociedad, y acaba de hablar José Mourinho. Ahora nos explicas qué impresión te llevas y qué alineación va a poner mañana, teniendo en cuenta lo que pasó en el partido de Cornellà del Prat. Pero, Martín, què ha dit Mourinho, tu que has estat seguint la roda de premsa juntament amb el Javier Raez?
10: Bé, doncs aquest partit de la Real Societat serà especial per Mourinho perquè serà el seu retorn al Bernabéu i doncs per això vol impregnar un sentiment diferent a aquesta estrena, més enllà també del que podia haver-hi l'any passat.
11: Soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y de jugar con normalidad. Jugar con normalidad un partido que no es normal porque es un partido de 3 puntos y hay que ganarlos, pero de verdad me gustaría mucho que el equipo sentiese algo diferente de lo que ha sentido temporada pasada, principalmente en el tramo final. Vamos juntos.
10: Un dels noms propis d'aquesta roda de premsa ha sigut Vinícius, que va ser protagonista en aquest partit de l'Espanyol, sobretot per la puntada que va rebre d'Àlex Calatrava al minut 3 de partit, i explica doncs com gestionarà aquestes emocions per part de Vinícius.
11: És obvia la diferència, no estoy hablando de la mina, estoy hablando de la diferencia general de Vini con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace. Eso me parece una cosa muy, muy, muy obvia. Inicia el partido, tres minutos después le dan una patada que es una agresión. No interesa si es una patada que le rompe la L4, la L5 y la cervical, pero es una agresión, es una patada, es expulsión.
10: Un Mourinho que diu que encara no ha notat cap mena de frustració mentre ha estat al Madrid, que tampoc ha notat mandra pels jugadors, per tant creu que això encara fa que no hagi tret el seu costat fosc com a entrenador.
11: Continúo a no saber, pero a lo mejor de un modo diferente, a afrontar situaciones de dificultad, situaciones de frustración que van a llegar, que todavía no han llegado porque hemos ganado el primer partido, todavía no han llegado porque no he visto todavía gente con pereza, se dice.
10: ¿Pereza?
11: No me gusta pereza, no me gusta. No me gusta pereza, me gusta que la gente trabaja para el Real Madrid, no en el Real Madrid. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad. A lo mejor son ellos que me están protegiendo.
0: Javier Raez, tú has estado ahí en la rueda de prensa. ¿Qué?
8: Bueno, pues la verdad es que es un Mourinho más tranquilo. Eso es una evidencia. Quizá como él acaba de decir, porque la gente que le conoce en el club, que es toda... porque estuvo aquí hasta hace 13 años y la gente se mantiene, que le piden un poquito de tranquilidad, pero bueno, él ya venía con este papel de ir tranquilo, pausado, reflexivo, hasta a veces sonriente, pero lo ha dicho en este fragmento que acabamos de escuchar. Vamos a ver, cuando lleguen las frustraciones, cuando lleguen las derrotas, porque llegan las derrotas a todos los equipos, veremos cómo reacciona Mourinho. Yo creo que no lo sabe ni él. Vamos, yo creo que el Madrid ha fichado a Mourinho, no ha fichado a una parte B de Mourinho, ha fichado a Mourinho que todos conocemos. Ahora, si lo pueden limar, si le pueden domesticar, ¿no? Porque no le quieren domesticado, le quieren puro, pero que evidentemente no saque los pies del tiesto, eso es complicado, porque cada uno tenemos nuestra forma de ser, y yo siempre digo lo mismo, sí que la gente no cambiamos, las personas no cambiamos, modificamos cosas, pero no cambiamos en lo esencial, porque tenemos nuestro ADN y nuestra genética.
0: ¿Cómo va a jugar el Madrid mañana?
8: Pues yo creo que lo mismo que vimos en el campo del Español. Es verdad que con Bernardo Silva y Valverde, porque Tchouaméni no llega, dice que viene tocado todavía del Mundial y han preferido no forzarle, que no esté sufriendo en este inicio del campeonato de Liga, y por eso veremos la vez a normal, no recomienda a Camavinga, que veamos a Bernardo Silva y a Valverde. Yo a Valverde le vi acabando muy bien el partido, a Bernardo Silva lo tuve que cambiar porque no es su posición ideal, aunque este año juegue ahí, sacando el balón y siendo protagonista para el Real Madrid en esa posición. Y arriba, pues le ha preguntado muy bien Olivier Lorenzo, me parece una buena pregunta. Los tres de arriba tienen que jugar. Él ha dicho que quiere que jueguen los tres de arriba, Vinicius, Mbappé y Bellingham, pero claro, si no hay implicación defensiva, eso es una complicación para todos. Veremos si ellos vienen con ganas de sumar y de estar evidentemente entre esos jugadores que te pueden ayudar a defender, como hace el Barça con Rafinha, o hace el PSG con Dembélé, ¿no? Esa es la implicación que quiere y veremos si lo consigue.
0: Per cert, ahir es va presentar Marc Cucurella, a porta tancada, també, com a nou jugador del Madrid, i va dir això sobre l'orgull que sent per haver fitxat pel Club Blanc.
12: És un orgullo. Es un día muy especial para mí, para mi familia. Es un honor poder vestir esta camiseta, el mejor club del mundo, todo lo que ha ganado, todo lo que le queda por ganar, y ojalá pues sea una gran época y podamos conseguir muchos títulos.
0: Estaba Cucurella, Javi, con su pareja, con su familia directa, con su hermana pequeña, me parece también. No estaban sus padres, no sé si es casualidad o qué, pero recuerdo que salió su padre en alguna radio que estaba muy contento por su hijo y por cómo, digamos, había impulsado su carrera, pero que claro, en la familia todos eran del Barça y que al principio costaría un poco eso de asimilar.
8: Claro.
0: Que estaba contento y orgulloso, pero que costaría un poco de asimilar eso de que jugara en el Madrid y no en el Barça.
8: Fíjate, Rodri y la familia y él eran de... Bueno, la familia. Le veían en el Madrid y querían que jugara en Madrid y luego cambió todo, ¿no?
0: La
8: y
0: vida.
8: Ahora juega en el Barça. La vida, efectivamente. Yo creo que tienes que ser profesional donde estés, hacerlo bien, ser correcto, ser educado. Y se puede ser de cualquier equipo siendo educado, correcto y defendiendo tu
4: sí,
8: tu
4: pero Javi, a esta gente no le gusta que tú hables de Rodri. No, solo le gusta que tú hables de Cucurella, que su familia es muy del Barça, porque tiene una obsesión.
8: Pero yo he sacado lo de Rodri, no tenía problema,
4: Es una obsesión, no puedes hablar de Rodri aquí, no puedes hablar de otros jugadores, no pasa nada.
8: También te digo una cosa, Mou, no están obsesionados con el tema de Rodri,
4: Están obsesionados con todo.
8: No. Aquí lo que hay que hacer es ganar. Si tú ganas, todo va perfecto. Y si no ganas, se complica la vida.
4: Pero si tú pegas una patada a Vinicius, ¿tú puedes romper una vértebra?
0: La L3 o la L4.
4: No es una línea de metro,
8: Era cervical.
4: ¿Te puedes romper la L5 por Badal? ¿Por Collblanc? Que es donde está el Camp Nou.
8: Sí.
4: Es un problema.
0: Javi, un abrazo fuerte.
8: Venga, cuidaros.
0: Que vaya bien, te escuchamos en Larguero i Carrusel. Són les 12:28.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: El Madrid juga demà contra la Real Societat. El Barça ho farà demà passat contra l'Atlètic Club. Ara analitzem el cas Julián, el que us hem explicat al Què t'hi jugues. També el fitxatge de Dominic Livakovic, però abans amb l'Arnau Santero. Què tal, Arnau?
14: Què tal, bon dia.
0: Repassem la resta de l'actualitat, perquè ahir es va acabar la segona jornada de Lliga amb els partits entre Osasuna i Llevant i Màlaga-Depor.
14: Sí, l'Osasuna Llevant empat sense gols i el Màlaga-Depor empat amb un nou gol d'Aubameyang, que ja és el segon aquesta temporada.
0: Déu-n'hi-do, Aubameyang,
2: Va sobrat. No, no és conya,
4: va
2: no.
4: Va sobrat els primers 30 minuts.
2: Sí, bueno.
0: A mi em cau tan bé i el recordo d'un tan carinyo la seva etapa al Barça, que va ser curta, però tan feliç, no? Aquella rialla, aquells gols... No sé, vull que li vagi bé, a Aubameyang.
2: I li anirà bé. També els seus companys ja es nota que se l'estimen molt.
0: Al tancament de la jornada de segona edició, molta polèmica a la victòria del Granada davant del Mallorca.
14: Sí, el partit va acabar 2-0 i el segon gol dels andalusos ha aixecat molta discussió, ja que ve d'un córner servit abans que l'àrbitre xiulés. Saúl Ahís estava parlant amb els defensors mentre s'efectuava el servei de cantonada i va xiular quan la pilota ja estava a l'aire.
0: O sigui, l'àrbitre Saúl Ahís està parlant, saquen el córner i mentre ja està la pilota a l'aire, xiula.
14: Exacte.
0: I fan gol.
14: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. I la primera jornada de la Premier es va tancar amb un Chelsea-Fulham, és a dir, amb un Xavi Alonso-Arbeloa.
14: Sí, el partit se'l va acabar enduent els Blues per 2-3 després d'avançar-se al marcador als 30 segons de començar amb un gol de Joao Pedro. Malgrat el gol de Gonzalo en el seu debut a la Premier, els d'Arbeloa no van poder sumar cap punt.
0: Per tant, van marcar Joao Pedro i Gonzalo. El Barça guanya la Supercopa de Catalunya d'handbol davant el Granollers.
14: Sí, suma així el primer títol de la temporada amb una victòria per 29-35. I en Barrufet no va voler restar importància ni al títol ni al derbi.
15: Contents del primer títol de temporada i anem a per més. Contra Granollers és un derbi, és una motivació més per nosaltres. Hi ha gent que hem viscut aquesta rivalitat des de ben petits i guanyar contra ells sempre és un plaer.
14: En la final de la Supercopa femenina, el Granollers es va imposar el Lleida per 22-26.
0: Avui arrenca la quarta etapa de la Volta Ciclista a Espanya des d'Andorra, després del final caòtic d'ahir a Font-Romeu. Borja Cuadrado.
16: Bon dia, que t'hi juga. Saludos bon des d'Andorra la Vella, donde a les 3:20 de la tarde va arrencar la quarta etapa de la Volta Ciclista a Espanya, que va a finalizar també aquí en el Principado. Una etapa corta, 105 kilómetros, però de màxima exigència, con 4 puertos, 3 de primera categoría en Valira, Collado de Beixalís y el Coll de Ordino, antes de finalizar en el Alto de la Comella de tercera categoría y el descenso de nuevo hacia Andorra la Vella. Tadej Pogačar sigue como líder, recordemos, después de la jornada de ayer camino de Font-Romeu, que se tuvo que cancelar debido a las dificultades climatológicas.
13: ¿Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
18: @ketijugues.
0: Gràcies a tots els que escolteu el Que t'hi jugues, ja sigui a la ràdio, a de tota la vida, a través de l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta, i allà podeu recuperar tots els continguts, l'aplicació de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora, o als que ens seguiu a xarxes socials. Núria, estem a 100 seguidors,
7: sí,
0: d'arribar als 100.000 a,
7: sí,
0: TikTok.
7: Jo crec que avui pot ser el dia, eh?
0: Amb la carta de Covarsí.
7: Sí, bueno, i les notícies que hem explicat.
0: Ai, notícies, sí, veritat,
4: sí, però hòstia, ja m'agradaria també poder contribuir. Poder
2: acabes
4: contribuir
2: de donar tres notícies i dius, no, serem... Bueno, és que...
7: Jo, si no és avui, aquesta setmana jo crec, sí, que sí.
0: A Instagram estem a 2.000, no?
7: Sí, anem bé, no?
0: 2.000 de 100.000.
7: Sí.
0: O sigui, tenim 98.000 seguidors. Aviam si arribem als 100.000, que la xifra ja... Sí, home.
7: És un Camp Nou ple.
0: Bueno, ens faltarien 5.000 encara, que serà de 105.000, no? Aviam si...
7: Ara al Camp Nou no hi cabríem, ara mateix.
0: És veritat, ara no hi cabríem.
7: Ara mateix no.
0: Ara no hi cabríem, sí, sí. Què diu la gent?
7: A veure, sí que, clar, la gent està comentant les notícies que hem explicat a l'inici del Que t'hi jugues. El Dacmaniacus diu que el Barça ha de fitxar un nou, no està d'acord amb que sigui Julián Álvarez o res, sinó que diu que el Barça necessita un nou. I l'Andrés fa broma i diu, i si li demanem al Madrid que ens cedeixi a Endrick, i pixa de riure l'Andrés, que fa aquesta proposta al xat del Que t'hi jugues.
0: Doncs mira, diré una cosa.
7: A veure.
0: Igual demà ho expliquem.
7: Epa.
0: Però hi ha un jugador del Madrid que s'ha ofert al Barça.
7: És Endrick.
19: Ho Endricki! Ho Endricki!
0: Deixa'm que em pensi si ho expliquem.
7: Vale, vale, vale.
0: Passat.
19: Un nou brasilero pro Barcelona! Ho Endricki!
0: Que jo sàpiga que no és Endricki.
7: I sí que amb Livakovic la gent té dubtes. Mira, per exemple, és el que diu el David, que diu, si Livakovic no volia ser suplent al Girona i es va negar a jugar, em sembla bé com a suplent, però hem de veure quina actitud té quan arribi al Barça.
0: Sí, té un caràcter especial, eh? Com la majoria de porters. Potser Joan García és la gran excepció, que és un tio supernormal.
2: Arnau Tenas. Bueno, també
0: està. Bueno, és molt normal, sí. és molt de poble.
2: Sí.
0: Però tenen caràcters especials. I és veritat que Livakovic no va encaixar al Girona. També és cert que, home, una cosa és ser suplent al Barça i una altra ser suplent al Girona, i després tingueu en compte que Livakovic anava al Girona a tenir minuts pel Mundial. Hi havia un Mundial pel mig. Hi havia el Mundial i ara el Mundial ja no, ja ha passat. Ja ha passat. No, Núria?
7: Sí, sí, aquesta era la situació, clar, ell jugava a ser titular al Mundial i arribava a Girona pensant-se que seria titular i que li trauria el lloc a Gazzaniga.
0: No sé, mira, recollint, ja que això ho comenten els oients, al YouTube del Que t'hi jugues hi ha diversos comentaris amb la notícia que m'he explicat de Dominic Livakovic, requadro per si heu connectat tard la ràdio, el Barça el fitxa, 2 milions d'euros més variables, firmarà un contracte per 4 temporades i s'incorporarà de manera immediata, és a dir, serà el suplent, aquesta és la idea del cos tècnic de... Joan García. Dominic Livakovic. Insisteixo, i ho he dit diverses vegades, que no estava el focus la necessitat de fitxar un porter suplent quan jo creia que era molt important, perquè Joan García és titular, però si li passa alguna cosa, home, Chesney està bé que estigui a la plantilla, però no em fa la sensació que estigui per jugar. I ara amb Livakovic estàs més tranquil.
2: Però és que, de fet, no recordo ara si ho vam explicar o no ho vam explicar. Jo crec que sí. Que Flick sí que volia un porter suplent que no fos Chesney. A Chesney el volia a la plantilla. A Chesney sí que el vol a la plantilla, però no volia un porter suplent que fos Chesney. Volia un segon porter de garanties i jo crec que finalment ha aconseguit el que vol Flick. Primer, que no volia Ter Stegen a la plantilla, perquè és un porter que no el pots tenir de suplent, no el volia a la plantilla, i no volia Chesney de segon. Volia Chesney a la plantilla, però no el volia de segon. Per tant, jo crec que l'operació beneficia Flick al 100%.
0: A més, aquest caràcter, el caràcter balcànic que té Livakovic, que és de Croàcia, va bé en un vestidor. No sé, jo perquè tinc fascinació.
6: Són competeixen.
0: Sí, exacte.
6: Ara, aquí sí que com a resum
0: tenen,
6: ja...
0: Tenen l'ànsia de guanyar a la sang.
6: Sí, els hi ve de mena. Els hi ve de mena. Ara, aquí com a resum diríem, Hansi Flick respira alleujat, amb Livakovic, eh? Els seguidors del Barça respiren alleujats i Chesney també respira alleujat.
4: És tota la raó.
6: És una medicació, tota és una medicació. Livakovic. Amb el prospecte, tres, veus? Tres coses positives. Per Hans, per nosaltres.
0: Pren-te un Livakovic, que et passarà el mal de cap. Chesney.
6: I per Chesney també, eh? Perquè en la pretemporada, com és lògic natural, doncs hem vist algunes imatges concretes.
0: Ai, aquesta és una. I l'altra, la de Julián Álvarez. El Barça apurarà fins al final, conscients de la dificultat de fitxar-lo i de com s'ha enrocat l'Atlético de Madrid. Si bé és cert que, clar, la gent diu és que Gil Marín ha sortit públicament a dir que no el traspassaran. Ja, però és que Gilmarín internament s'ha obert a traspassar-lo a l'Arsenal. Potser al Chelsea. Per tant, ja està mentint, perquè internament s'ha obert a traspassar-lo. El que no vol és que vagi al Barça. Però no sé si arribarà dijous, divendres, i veurà que o el traspassa o es menja un problema que es pot allargar en el temps, perquè si el Barça decideix o Julián o ningú, vol dir que els diners se'ls guarda. I al gener hi pot tornar a haver capítol Julián, o a l'estiu de l'any vinent, perquè poques vegades un jugador s'ha mullat tant com Julián Álvarez per fitxar per un equip com és el Barça. Què us sembla?
6: Home, a veure, jo una cosa. Crec que el Barça té l'obligació d'aquests 130 milions tenir-los preparats.
2: Els té. Els té perquè el Barça s'ha endeutat, ha demanat un... ha fet servir els bons que ja vam explicar fa un parell de mesos que havia fet servir, i s'ha endeutat. Són 105 milions que arriben aquest estiu i 105 que arribaran al mes de novembre. Per tant, estem parlant de 210 milions per afrontar el mercat de fitxatges.
0: Clar, els diners de l'operació el Barça els té i podria pagar-la de cop.
2: Sí,
0: ni
2: si
0: tan
2: volgués.
0: Sols a terminis. Si volgués, l'operació la pot pagar de cop. És allò de... perquè molts fitxatges es paguen a terminis.
2: La majoria.
0: Ara sembla que quan el Barça va fitxar algú és que el paga a terminis. No, és que tots els equips, o la gran majoria d'equips, paguen moltes operacions a terminis.
6: I tant.
0: Perquè així es faciliten les operacions, no? No només el Barça,
2: si tu,
0: sinó tots.
2: Si tu mires la memòria econòmica del Barça de cada temporada,
0: clar, hi ha molts pagaments.
2: Tots els equips que et deuen diners i tots els equips a qui els deus diners.
0: Però que, en aquest cas, si per convèncer l'Atlético el Barça hagués de posar els diners de cop, els podria posar, els té. Una altra cosa després seria quadrar el fair play. Clar, home, si te gastes, entenc, 150 milions amb Julián Álvarez o has de pujar una mica més que no tenies previst, igual això acaba afectant a que no puguis inscriure l'Ivakovic, no ho sé. Això s'hauria d'acabar quadrant, però vaja, que els diners el Barça els té preparats i l'espai per fitxar a un davanter centre top com Julián Álvarez el té. I entenc que la gent digui, home, és que es necessita un davanter centre, si no és Julián, un altre. Però clar, feta l'anàlisi, si no pots fitxar Julián perquè no te'l venen, si Harry Kane es vol quedar al Bayern de Múnich, si a Lautaro no el ven l'Inter, si el Chelsea ha renovat a Joao Pedro, val la pena gastar-te 60 milions en una aposta com Tresoldi o Krupi o Oyarzábal o jo què sé, algú d'aquests? Val la pena? A mi, o sigui, guardar-te els diners no em sembla malament.
6: A veure, dues consideracions. D'una banda, els diners els tens, entre altres coses, perquè aquests préstecs en bona part descansen sobre un actiu principal que són els drets de televisió. Cap broma. Quan tu truques al banc i dius, escolti'm, això quina garantia té? Els drets de televisió. Ni palanques de seients, drets de televisió. I la segona, que certament, en els papers que s'han creuat la Lliga i el Barça i la Lliga, com diuen en castellà, lo comido por lo servido. És a dir, les sortides dels Lewandowski, Ferran, Araujo, Ansu, Rashford, han equilibrat i han permès aixugar els Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, etc. Això estem empatats. Però, a més, en els papers que es creuen les dues parts, apareix 60 o 70 milions addicionals. Perquè enguany el camp del Barça comença a funcionar amb 60.000 tios. I aquests 60.000 tios, tu a la Lliga ja els has dit que la projecció són 60 o 70 milions que no tenies, que per tant et permetrien aixugar un Julián Álvarez. Ara bé, el mes de gener, jo recordo perfectament, i més que era que ho vam explicar en aquesta casa, que la direcció esportiva s'havia marcat un objectiu, que era buscar un nou. Perquè amb un nou retallaves la distància per assaltar la Champions. I és veritat que nosaltres vam dir noms molt grossos. Els de Julián, els de Lautaro, els de Joao Pedro... Això s'han dit en aquesta casa.
0: Ara, mi, és que són els que explora el club. El club.
6: Ara, a mi, sincerament, o Julián o ningú, penso, una mica en línia del que diu el Bruno, ostres, amb una plantilla de 25, potser algun especialista has de tenir, perquè ara no et vull... No et
0: per
6: vull...
0: tant, fitxaries a un Tresoldi.
6: Però no et vull burxar, no et vull burxar. Però l'altre dia el Madrid de Mourinho... El gran Madrid de Mourinho el va salvar Espí amb una jugadota que Mbappé cau al damunt d'un paio, queda xafat, troquen tres pilotes i Espí, que pesa 110 quilos i fa un 94, va salvar els tres puntets.
0: Seràs molt gran, Carlos Espí.
6: Però
0: és al costat de companys seus i però, flipes, però,
2: I és, però, i és àgil.
6: Però està fort com un toro. Bueno, doncs jo crec que aquest espalicita en hagués anat bé. Ara bé, com dius tu, sabent que és possible que a la propera finestra hi hagi aquesta oportunitat, me'ls guardo. I si amb el que tinc... ja ho salvo, perquè fitxar un segundon o un tercerón no et fa sortir de pobre, doncs donem-ho per bo.
0: Dit això, vosaltres creieu que, perquè el Barça apurarà fins al final, a la que vegi que pot fer una altra oferta, ara no la fan pel que ens traslladen, és si no ens han respost
6: tremendo,
0: a les anteriors comunicacions, perquè és que l'Atlético, més enllà de les bromes a xarxes socials, no ha dit ni sí ni no a l'oferta del Barça, no ha respost.
6: Això és gros. va respondre
0: i això és una falta de respecte.
6: Sí.
0: És una falta de respecte a Julián, és una falta de respecte al Barça. Si et fan una proposta per escrit, tu l'has de respondre. Respon no. Respon sí. Respon puja-la una mica i llavors te l'accepto. O no, no negociaré. Però alguna cosa has de respondre.
18: Sí, vam rebre una resposta, eh?
0: Ah, sí?
18: Estoy fuera de la oficina. volveremos el siguiente día.
2: El 3 de setembre, que ja no hi ha.
18: Exacte.
2: Ja no hi ha temps.
18: Resposta automàtica.
0: Pau, l'envies tu la proposta?
4: Sí, va, vinga. Vinga, va, una carta en el senyor Gilmarín. Benvolgudo señor Miguel Ángel Gilmarín. En català, Gilmarí. Me llamo Pau Cubarsí. En castellano, Pau Cubarsín, imagino. Este verano he estado un poco desconectado porque me he centrado mucho en ganar el Mundial con la Corona de Aragó. Y nos ha ido muy bien. Pero también he estado en la fustería de mi padre. ¿Es diu fustería? ¿Es diu?
6: Sí.
4: Maderería de mi padre. Bueno, el tema es que al volver he visto... Sí, pero no fan carpintas. No, es igual. El tema es que al volver he visto que todavía el Barça no había fichado a Julián Álvarez y que el otro día el pobre hacía una cara de manzanas agrias cuando le pitaban en el estadio. Como quiero intentar ayudar tanto al Barça como al pobre Julián, he decidido enviarles esta carta para ver si reflexionan y al final nos dejan ficharlo.
6: Venga, va.
4: Yo los hago 5 céntimos de todo plegado.
6: No, eso tampoco no digas.
0: De todo plegado.
6: Les doy una pincelada, digas.
4: Primero, el pobre nano está mocho. Está triste.
6: Cabizbajo. Treu mocho y pone cabizbajo.
4: En esta situación, que ya pasa de mancha de aceite, ya es suficiente.
6: ¿Qué pasa de castaño oscuro? Pero Pau, profesor,
4: ya es suficiente de este color.
6: Un pan como unas hostias.
4: Ya es suficiente de este color. Hay que buscar una solución. No podemos seguir jugando a la puta y la Ramoneta.
6: Menos eso, hombre.
4: Con el pobre Julián.
6: Pero eso fan mola, me ha dicho.
4: Vamos a poner hilo en la aguja y buscar una solución, porque estoy aquí entramos en salud mental. Segundo, decimos que en Cataluña, pagando, San Pedro canta.
6: No, tampoco.
4: Entonces, nosotros hemos hecho una oferta y me han dicho de 100 millones, me parece que son muchos millones. Aprofitadlo. Si no lo fichamos nosotros, nos quedamos sin 9. Y vosotros sin 100 millones.
6: Millones.
4: Y con un problema. Así que acabaríamos todos cornudos y a pagar la bebida. Que no interesa. Tercero, el Barça y el Atlético de Madrid siempre se han hecho fichajes los unos a los otros. Vosotros habéis ganado 2 ligas y una después de ficharnos al David Villa y la otra después de ficharnos a Luis Suárez. Todos por 4 rals.
6: No, por 4 duros.
4: Pues yo mismo me ofrezco...
6: Me ofrezco, Luis B.
4: Cuando tenga 34 años, fichar por vosotros a cambio de 4 chavos. ¿Qué os parece? De verdad, amigo Gilmarín, pensadlo, dadle una vuelta. Una abrazada y espero que lo solucionemos pronto.
6: Un abrazo, chao pescao, os digo.
4: Chao pescao.
2: Et recomano, Pau, et recomano
6: si et poses,
2: la cançó Coses de l'idioma de la trinca, que més o menys va per aquí.
6: Després nota de les correccions.
0: Ai, estic plorant, tio.
4: No.
6: No et posis fil a l'agulla, dic coger el toro per los cuernos, vés mirant.
0: Ah, però jo no teniu la carta de Cubarsí a Gilmarín a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Per cert, m'envia un missatge al Nil Solà que Dominic Livakovic arriba aquesta tarda a Barcelona.
6: Ostres.
0: Dominic Livakovic arriba aquesta tarda a Barcelona. Ja us hem explicat que firmarà per 4 temporades, 2 milions més variables i serà el suplent, aquesta és la idea del cos tècnic, de la direcció esportiva, del Barça, de Joan García. Incorporació immediata. Què va passar a ells, amb un aficionat del Barça que li van retirar una estelada i hem vist les imatges de l'actuació policial i són denunciables.
2: Un pèl violenta, sí. De l'actuació policial. Li va requisar aquesta estelada a un aficionat que és menor d'edat, que això ahir no ho sabíem i avui ho sabem, és menor d'edat, i el va agredir. L'aficionat s'hi va tornar, va ser reduït a cops, alguns dels cops bastant violents, i detingut. El Barça va denunciar ahir l'ús desproporcionat de la força, va dir que la detenció va ser desproporcionada i incongruent, va dir que es posaria en contacte amb el soci, i pel que hem sabut, el mateix Joan Laporta, el mateix president del Barça, ja ha parlat tant amb el noi agredit com amb el seu pare per oferir-los suport des del club. Accions. Què s'ha fet fins ara? A nivell jurídic, El cas el du l'associació Cassandra, que és un grup d'advocats que defensa la nació catalana en l'àmbit judicial i europeu, es defineixen així. Ja s'ha presentat una denúncia, es demana al jutjat d'Elx i a la Fiscalia investigar els agents de policia per possibles delictes de lesions contra la integritat moral i contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. Així ho explica el que t'hi jugues, Josep Rossell, que és l'advocat d'Acció Cassandra.
20: El que hem fet és comunicar-ho als objectius, que es doni trasllat a la Fiscalia, que s'identifiquin els agents i veure quin dels tipus delictius estem parlant, si és un delicte de tortures, si també hi ha un delicte contra la integritat moral, que jo crec que se subsumiria dintre de tortures, si en tot cas hi ha un delicte de lesions, si també hi ha un delicte d'odi, perquè l'acompanyament que fa tota la gent del costat, dient-li d'anar més fort, etc., no se'ns escapa que tot s'inicia perquè portava una estelada i perquè l'identifiquen com a nacional català.
2: També demanen la preservació de les imatges de les càmeres de biovigilància, la identificació amb número de carnet dels agents de policia i la incorporació de l'atestat i els informes mèdics. S'estudia també la via administrativa, ja no només la via penal, sinó la via administrativa i contenciosa per saber qui va donar l'ordre i amb quin fonament jurídic. Ho explica Josep Rossell, perquè diu que l'estelada no és una bandera il·legal.
20: L'estelada per si no era un símbol il·legal, és un símbol que pot no ser oficial. I una cosa és que es pugui onejar una estelada en una jornada electoral, en un edifici públic, això es pot discutir, però un ciutadà particular, evidentment, que pot portar una estelada, només faltaria. I en tot cas la policia no li va fer cap acte de decomís, no estaven logotipats ni identificats, és a dir, entenem que l'actuació de la policia no és que sigui irregular ni desproporcionada, entenem que és delictiva.
2: Val, hem parlat a nivell jurídic, doncs també hi ha dos àmbits més que s'han obert. A nivell policial, la Policia Nacional mateixa obrirà una informació reservada sobre aquesta actuació. Per tal d'esclarir, diuen, investigar els fets i que es puguin prendre les decisions pertinents. Això és a nivell policial. I a nivell polític, a banda de les xarxes socials que han anat plenes de denúncies de polítics catalanistes, ja ha arribat al Congrés, el cas. En primer lloc, el president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre d'Interior, a Fernando Grande Marlaska, li ha expressat una profunda preocupació i perplexitat i indignació pels fets, i li ha demanat saber qui va ordenar aquesta actuació policial, i també Esquerra Republicana, Junts i la CUP exigeixen a Grande Marlaska que doni explicacions d'aquesta actuació i que hi hagi una investigació interna.
0: El vídeo és tremendo, eh? I les imatges... bé, clar, la policia té la responsabilitat, perquè té la legitimació per utilitzar la força quan no creïn com és, però té la responsabilitat, i no, això no és una baralla de carrer. O sigui, tu has de reduir una persona si Exacte. Creus que l'has de detenir, però el que no pots fer és quan està reduïda pegar-li. I és veritat que hi ha un moment on sembla que el noi intenta pegar el policia després de la primera, diguem-ne, càrrega, però clar, encara que t'intentin pegar, tu no et pots tornar a fotre ni una hòstia, perquè això no és una baralla de carrer, és un policia amb un ciutadà.
6: Tu has dit, tu tens el monopoli de l'ús de la força, però l'has d'utilitzar de manera apropiada.
0: I després lo de les estelades, perquè ahir ho vam explicar, es permeten o no es permeten?
6: A veure, les estelades... consultat un alt funcionari de la policia, diu que de per si no estan prohibides. De per si no estan prohibides. Ahir el Saldivili ho va explicar. Que la llei de l'any 2007 no apareixen en el llistat de símbols prohibits. Però el que et diu la policia és que les coses canvien i es poden retirar si la policia percep que poden generar problemes. És a dir, si la policia percep que la presència d'una estelada en segons quin àmbit pot generar problemes, aldarulls, etc, etc, aleshores es poden retirar segons el criteri de la policia. Què diuen els defensors de la llibertat d'expressió? Et diuen que, en efecte, l'estelada és una bandera que identifica els que volen la independència de Catalunya, dels països catalans, això és el que demanen, la independència, i això els representa, i que, per tant, no és il·legal. No és il·legal de cap manera, és llibertat d'expressió, fins al punt que el propi Tribunal Constitucional es va pronunciar en aquest sentit, que això és llibertat d'expressió. Per tant, en principi, legalment, no està prohibida, per tant, no es podria retirar, però, en aplicació de la llei del 2007, sembla que la policia està facultada a retirar-les si percep que la seva presència pot provocar problemes o aldarulls.
0: Aquesta és la pel·lícula. Ja hem escoltat a l'advocat de l'aficionat del Barça explicant quina serà l'estratègia.
2: El que també, ahir parlant amb una persona dels grups d'animació del Barça, el que em deia és que això, perquè està gravat ara i perquè surt ara...
0: Que passa habitualment.
2: Que passa gairebé sempre. als estadis de la Comunitat Valenciana, als estadis de Madrid i a d'altres indrets d'Espanya, és habitual que passi, que la policia retiri estelades, requisi estelades, indiscriminadament, quan els aficionats estan apuntant al camp.
0: Gràcies, Solde. 12:51.

0: pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chular.
1: Ara parlem de bàsquet, però he llegit ara un missatge al chat del YouTube del que t'hi jugues, i per aclarir-vos, perquè hi ha un oient bastant habitual, a més, que diu que he dit que l'Atlético no va contestar a l'oferta del Barça, i és així, no va contestar. Ell diu, ¿cómo puedes decir que no contestó si públicamente no, ni por 100, ni por 150, ni por 200? ¿Qué es lo que no entendiste? Entiendo que esto lo diga un forofo, pero que lo diga un periodista te delata. Aviam, quan envies una oferta formal per escrit, la resposta ha de ser formal per escrit. No val una declaració pública. Val lo que queda per escrit. I l'Atlético, per escrit, no ha contestat a l'oferta del Barça. I això és el que val, no el que es digui públicament. Perquè públicament es diuen moltes coses. Algunes veritat i moltes mentida. I les paraules, com més diu, se les emporta el vent. Lo que importa és per escrit. I les comunicacions

0: Jordi Trias, què tal, com estàs?
1: Hola, com estem?
0: 100 anys del Barça de bàsquet, eh? Què significa per a tu?
1: Una xifra realment maca, no? Per nosaltres el Barça és una cosa que portem dins de fa molt temps. Sabem que és un club històric, però el fet de que ho arrodonim amb el número 100, doncs potser encara ho fa, si cap, encara més maco, no?
2: Què et passa pel cap quan vius un dia tan especial com aquest?
1: Bueno, a veure, és maco perquè sobretot veus molta gent que ha format part de la història, gent ja molt veterana, des de la més jove fins a la més veterana, i gent que ha tingut un pes important en aquest club, i et ve molta nostàlgia de molts moments viscuts, tant quan era petit i no formava part del club, recordant-te'ls com la majoria com a ídols, com després quan he format part del club, no?
0: Quan penses en la història del Barça, quina és la primera imatge que et ve al cap?
1: La veritat és que és molt complicat. En el meu cas, suposo que l'època Solozábal, Epi, Norris, jo que tenia 10-12 anys, la vivia molt amb molta il·lusió i emoció, jo crec que és la primera que em ve al cap.
0: I ara que ja no estàs a la pista, com ha canviat la teva manera de viure el bàsquet, el Barça, des del despatx?
1: La veritat és que és diferent, no? Una mica més... quan tu jugues, sents un cert control que pots tenir més, no? Perquè al final tu estàs a dins la pista i costa menys potser poder contribuir, no? Des de fora ho pots fer, però d'una altra manera, una mica més tranquil·la, a priori, però després un cop estàs dins el club també tens els moments de nerviosisme, per tant, sobretot diria que és diferent.
2: Ara, Jordi, el Barça inicia una reconstrucció profunda, entrenador nou, molts fitxatges, nova direcció esportiva. Quina identitat voleu que es reconegui en aquest nou Barça?
1: Sobretot que sigui molt de físic, córrer, atlètica. Jo penso que l'any passat teníem un equip amb molta qualitat, però amb molta veterania. Els temps que es porten ara jugant tants partits d'Eurolliga, crec que ens feia falta un canvi, i ara sobretot tindrem un equip, penso que molt atractiu a l'hora de córrer al camp.
0: Això és el que li demaneu, aquest nou projecte?
1: Primer de tot que arribi una identitat cap a l'afició, no? Que sàpiguen realment el que volem jugar, el que volem, que hi hagi aquest vincle d'unió. Sempre que hi ha hagut aquest vincle d'unió, normalment les coses han funcionat. És el que primer demanaríem, i a partir d'aquí, lògicament, guanyar títols, que no ens enganyem. Portem temps que no en guanyem, i un equip com nosaltres, 3 anys són massa sense guanyar.
0: Clar, estem amb Jordi Trias, i estic absolutament d'acord amb el que dius, però com es pot tornar a generar aquesta connexió tan especial entre el Palau i l'equip?
1: Primer de tot, amb un equip compromès, que l'afició vegi que l'equip està compromès, que es tira per qualsevol pilota, que s'esforça al 101%, és la manera més fàcil. A partir d'aquí, en victòries, tampoc ens enganyem. Quan l'equip guanya, és més fàcil que l'afició estigui contenta, per tant, depèn de nosaltres que arribin les victòries.
2: Perquè tu, Jordi, quina creus que és l'assignatura que li queda pendent a la secció?
1: Bé, a veure, durant la nostra història hem sigut un club bastant regular, per tant, l'assignatura pendent, jo diria, en els últims temps, és guanyar títols, perquè en general, la veritat és que hem tingut una trajectòria, penso que molt bona, però en els últims temps, l'assignatura que ara ens marquem és la de tornar a competir per realment guanyar i arribar a les finals per poder obtenir trofeus.
0: Però què és el que separa el Barça de ser competitiu realment a Europa?
1: Bé, a veure, hem tingut etapes diferents, no? Jo penso que hi ha hagut una certa inestabilitat els últims anys, la direcció que no hem acabat de trobar, una línia. Jo penso que ara és el canvi que hem fet, no? Que la gent comença a entendre cap on anem. I jo penso que això és el que hem fallat en els últims temps, i ara crec que ho estem fent molt bé, perquè marquem una línia clara de joc, volem anar a un lloc en concret, volem ser, com t'he dit, un equip molt físic, molt ràpid, molt mòbil, i hem fitxat les peces juntament amb l'entrenador que necessitàvem.
0: I com han afectat el club les sortides que hi ha hagut, que han estat doloroses?
1: A veure, és cert que hi ha peces que han marxat que no volíem, però així ha anat al mercat. Al final, els jugadors que no volen estar, que han preferit anar a un altre lloc, doncs se'ls agraeix la seva estada aquí i es mira cap a un altre lloc. És el que hem fet, no? Mirar, doncs, de no entristir-nos i d'anar a buscar un altre jugador que pugui, doncs, suplir aquest jugador que ha deixat aquest forat.
0: Jordi Trias, gràcies.
1: A vosaltres, merci.
0: M'encanta escoltar-lo, i se'ns fa curt, Bermú, el que t'hi jugues d'una hora.
3: Sí, sí, i que torni, que sigui dilluns, ja.
0: És que ja ha passat el programa.
3: Ja està, tu.
0: Gràcies, Asier.
3: Gràcies, sí que...
0: Ara la treva! Demà més que t'hi jugues a les 12. Adeu.
4: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o una...

0: altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
2: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
1: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Helvetia y Caser.
4: Caser y Helvetia.
3: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
4: Porque juntos mejoramos para ti.
5: ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la vuelta.
6: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dimarts 25 d'agost, que segur que molts ja esteu comptant els dies per l'arribada del setembre, o millor dit, de l'any nou. Perquè hi ha qui diu que a setembre hi ha més canvis que al gener, i jo estic bastant d'acord.
2: I avui hem decidit que serà una mica el dia de l'espectador, i és que parlarem de divas al cinema i de si ens és més complicat ara separar la celebritat del paper que interpreta. Després vindrà el Santi Jiménez per fer-nos la seva última història confidencial i acabarem descobrir com es dona treva la Judit Colel, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Benvingudes, això és La Treva.
3: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Aquesta temporada de cinema ha tingut titulars clars a Hollywood.
4: Spider-Man, Zendaya. The Odyssey, Tom. The Odyssey, Zendaya, Spider-Man, also Tom. Spider-Man and Odyssey, they're in both Tom and Z. Don't forget Robert P, Z and He, Dune Part 3.
1: Aquest és una espècie de rap que va fer Jimmy Fallon, però és que té raó, bàsicament explica que Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya i Robert Pattinson són com les que han estat, les estrelles que han estat a totes les pel·lícules que ha fet Hollywood en l'últim any. És molt fort.
2: O sigui, és que tens les seves cares que quan surten fotos d'ells a Instagram i així no saps en quina premiere són.
1: Tal qual. És que, per exemple, l'Anne Hathaway va començar a l'abril amb l'estrena de Mother Mary, que aquí va arribar el 31 de juliol. Un film fosc i independent que va anar seguit d'un altre gegant. L'esperada segona part del diari Vesteix de Prada. Diable Vesteix de Prada, on reprenia el que ella ha dit que és un dels papers amb els quals més la identifiquen pel carrer, que és Andy Sachs, que treballa per a la Miranda Presley, la Meryl Streep. El Diable Vesteix de Prada va agafar en taquilla 700 milions de dòlars. O sea,
5: wow.
1: És molt fort perquè estàvem en una etapa en la que el cinema no estava recaptant tant a les sales i ara amb les últimes estrenes la gent ha tornat a anar al cinema, no sé si a veure les pel·lícules com a tal o el que parlàvem, a veure els que són les seves estrelles predilectes.
2: I a més, amb aquesta pel·lícula en concret van fer una barbaritat de hype abans perquè van portar des de l'any abans ja posant fotos a xarxes socials de la Meryl Streep o l'Anne Hathaway vestides com vesteixen els seus personatges.
1: Però perquè al final la gent de la meua generació, que ara en tenim 20 i pocs, la primera pel·lícula ens va pillar de més petites i ens vam aficionar més tard. I és el que passa quan veus una pel·lícula que realment no s'ha estrenat recentment, que tens una mica de nostàlgia, no? De tant de bo haver viscut el moment de l'estrena i haver compartit el deliri col·lectiu. Llavors, clar, ara, l'estrena de la segona part agafava a les que ja eren fans de la primera, més a totes les que la vam descobrir després i volíem viure en primera persona el que era anar a veure-la al cinema.
2: I ho vam viure tots, i a més, és que després tots. El discurs de la pel·li és com criticar la situació actual del periodisme, superseriosa, que és menys divertida, de fet, que la primera.
1: I he de dir que jo tenia bastanta por perquè això de que segones parts mai van ser bones, però
2: hi ha algunes que sí.
1: I de fet això ja ho parlarem el dijous, quan vinga el nostre cinèfil preferit. Després, també forma part de l'Odissea de Christopher Nolan, que aquesta pel·lícula també recapta a moltes de les estrelles que hem parlat abans, entre elles Zendaya o Robert Pattinson i Tom Holland, també estan tots allà.
2: Són ja superamics.
1: Que és el que comentàvem abans. L'Odissea ja és una pel·lícula, un títol suficient més conegut, però és que per a més inri la dirigeix Christopher Nolan, que també és un director superconegut, i no suficient amb això, les estrelles que participen també són el top d'ara mateix.
2: I que de Ulisses tens el Matt Damon també, que no has agafat a qualsevol actor.
1: Clar, entonces ja, quan vas a veure-la, realment et fixes més en la història o et fixes en si està dirigida com Christopher Nolan dirigeix les seves pel·lícules o en com interpreta.
2: O el que em passava a mi, que jo sabia que sortien tots aquests actors, però com no em volia fer spoilers, no sabia quin personatge feia. Llavors estava tota l'estona esperant, vinga, a veure qui és Tom Holland, clar, a veure quin paper té, a veure de qui
1: que
2: fa Zendaya.
1: Que potser si haguessin sigut persones més desconegudes, no hauries d'estar tan pendent més d'això, sinó de la història. I també ha estrenat el final de Oak Street, una pel·lícula d'aventures. És veritat que ha diversificat bastant Anne Hathaway.
2: És que ja ho fa tot,
1: ella ho fa tot. Encara li falta Verity, que s'estrena a l'octubre, que és un thriller, i després ja està gravant Princesa per sorpresa 3.
2: Bueno, és que això sí que és el hype. Jo, això sí que és la meva infantesa, o sigui, no puc més amb aquesta estrena.
1: És que ella està carregant tot el pes de la indústria ara mateix. Bueno, ella i Zendaya també, que va estrenar The Drama el 29 de maig amb Robert Pattinson, després L'Odissea, on també està Robert Pattinson.
2: Exacte.
1: I la seva parella, que és
2: el Tom Holland.
1: El Tom Holland. Amb qui va presentar també la nova de Spider-Man.
2: Però aquí surt ella o no?
1: Sí, sí.
2: També surt
1: clar,
2: ella.
1: De fet, són els dos protagonistes. Spider-Man, Brand New Day. Comparteixen protagonisme, el Tom Holland i ella. I per tancar l'any arribarà Dune 3, on també estarà Timothée Chalamet, que no és precisament
2: Florence,
1: desconegut.
2: És perfecta.
1: Però clar, això el que et fa preguntar-te és si ens és més complicat ara del que era abans separar la celebritat, la It Girl, en el cas de Zendaya o de l'Anne Hathaway, del paper que interpreta. T'estàs fixant en la història que conta o t'estàs fixant en com la conta ella?
2: I què vols veure a ella, i vols veure-la actuar, i vols veure com està en un paper i com està en un altre, al final et crida l'atenció perquè és una estrella que t'agrada, són estrelles.
1: De fet, hi ha pel·lícules que s'han aprofitat d'això, com per exemple la nova adaptació de Sims Borrascoses va exprimer fins al final la química entre Margot Robbie i Jacob Elordi, perquè a més la van estrenar en la campanya de Sant Valentí. I els propis protagonistes també han explicat en moltes entrevistes com tenien una espècie d'obsessió mútua i una dinàmica codependent entre ells dos durant el rodatge. Vull dir que tampoc és que fugen de el ja soc conegut, no em pregunteu per mi ni per la relació amb aquest actor, pregunteu-me per la pel·lícula, sinó que ells mateixa retroalimenten el discurs.
2: I quants cops s'han fet que es feien parelles, que no sabem si són de veritat o era puro màrqueting, quan estrenava una pel·lícula, el 2000 això es va fer moltíssim. Jo parlo de cinema de qualitat, com és High School Musical, quan Vanessa Hudgens i Zac Efron es van fer nòvios, que no sabem si era veritat, Demi Lovato i Joe Jonas quan es va entrenar Camp Rock.
1: I en Crepúsculo,
2: en
1: també.
2: En Crepúsculo, exacte. Robert Pattinson un altre cop i la Kristen Stewart.
1: I de fet és que, tornant a l'Odissea, clar, també surten la Zendaya i el Tom Holland, que es va estrenar en el mateix mes en el que també s'ha estrenat Spider-Man, i a mi el que em passa és un poc de ja no sé si estic veient al Spider-Man o estic veient al personatge que fan l'Odissea. És com que tot es barreja una mica.
2: I sabem que són parella. Perquè
1: i clar, sabem que són parella.
2: És que jo el que penso i el que em preocupa és com estan a casa, Robert. O sea, Tom Holland i Zendaya estan bé. O sea, ho porten bé, lo de treballar junts tota l'estona.
1: Et fixes en les catifes vermelles i dius es haurà beneficiat aquesta pel·lícula o haurà tocat el seu ego. De fet, la Zendaya va explicar a l'entrevista amb el Jimmy Fallon que el paper de l'Odissea li va arribar primer al Tom Holland i que ella estava a casa revisant el guió i després ell va ser el que li va dir no, però és que a tu et trucaran perquè tu també faràs l'Odissea.
2: Calla, cotilla, és que havia de dir-li.
1: És que clar, entonces, no sé fins a quin punt això beneficia la pel·lícula que tu i jo estem parlant de com es va enterar la Zendaya del paper en lloc de si ens ha agradat més o menys.
2: Exacte.
1: No sé. No sé quin és el límit, tot i que és veritat que això sempre ha existit, perquè el Star System de Hollywood no és nou, de fa dos dies, no l'ha creat la Zendaya. Hi ha un article a La Vanguardia escrit pel Carlos Lloric que explica el sorgiment, no?, durant els anys 20. Perquè abans les productores eren l'element principal de promoció, però a partir d'aquell moment el públic ja anava al cinema per veure els seus actors preferits, com podien ser Charlie Chaplin o Mary Pickford. Tot i que el fenomen de les celebritats també existia en altres àmbits, com el teatre, l'òpera o l'esport, però clar, a Hollywood, com passa en tot en general, adquireix unes dimensions molt més grans i els fans admiraven a les estrelles i també la seva vida privada, no? Això va començar també quan es va implementar més el primer pla en el cinema, perquè quan tu anaves al teatre els veies de lluny, però quan s'implementa el primer pla i tu pots veure les seves expressions, la seva cara, és com que genera una proximitat que abans no existia. I amb això arriben també el que comentàvem l'altre dia de les primeres influencers, que la primera en l'àmbit del cinema de Hollywood va ser la Clara Bow, la gran diva juvenil de finals de la dècada. And plenty of it, brother, she's got it.
5: I never saw another have so much.
1: L'estrena del seu major èxit al 1927 va posar de moda el concepte It Girl, que de fet encara es fa servir.
2: És la noia de moda, al final.
1: És la noia de moda, com ara seria doncs això, la Anne Hathaway o la Zendaya. I l'èxit de les estrelles de Hollywood va donar lloc a tota una indústria dedicada a promocionar-les i convertir-les en personatges públics. Van aparèixer revistes de cinema, programes de ràdio, gabinets de premsa, agències de publicitat i productes de merchandising. A més, en aquell moment encara estava vigent el cinema mut, que facilitava que les pel·lícules i les seves estrelles es pogueren conèixer arreu de tot el món, perquè no existia la barrera de l'idioma. Una pel·lícula que mostra molt bé tot això i el canvi del cinema mut al cinema sonor és Cantant sota la pluja, on els actors de cinema mut es veuen obligats a fer el canvi a cinema sonor després de l'estrena del Cantant de Jazz el 1927. I clar, la que ells tenien com l'estrella de les pel·lícules, que era Lina Lamont, resulta que no sabia cantar i gairebé no sabia parlar, perquè tenia una veu molt excèntrica que no els acabava d'encaixar, i van acabar contractant a una altra actriu desconeguda per a que li doblara la veu.

0: crec que no farem molt d'espoilers si parlem de bé, cantant no. Sota la pluja.
1: Jo la
0: no?
1: vaig veure fa dues setmanes per primer cop, però no és spoiler. Si han passat quasi 100 anys, no, bueno, 50 anys no és spoiler.
0: Val, pues no és spoiler. Aquesta escena que està sonant és quan es descobreix que efectivament no és Lina Lamont qui canta, està darrere la Kathy Selden, que és interpretada per la Debbie Reynolds, i clar, la gent és com que ahir comença a voler saber més de les estrelles, no es conformen només en veure-les a la tele, sinó que volen saber com parlen.
1: I la Lina és com una d'aquestes divas, perquè estem en l'època dorada de Hollywood, dels 20 als 50, que teníem a la Marilyn Monroe, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, a la Rita Hayworth, teníem a la Ava Gardner. Era com aquesta època de totes les divas, que totes eren precioses, després es barregen entre elles, perquè hi ha diferents tipus de divas, que ho posa molt a la sèrie Feud, amb la Rita Hayworth i la Bette Davis. I clar, això és un moment en el que s'admiren aquests tòtems, com parlaven l'altre dia de les supermodelos sí. de Versace als 90. Doncs és el mateix, totes eren d'esses.
0: De fet, després de tot aquest repàs que hem fet breu pel naixement de l'Star System de Hollywood, volem incorporar a la conversa al Roger Salvans, que és el redactor en cap de la revista Fotogrames. Bona tarda.
2: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
0: Molt bé. Roger, com a espectadors, cada vegada ens costa més separar el personatge de la vida privada de l'actor?
2: Sí, com a espectadors moltes vegades el que fem és projectar al personatge tot allò que sabem de la vida privada. Per això molts actors el que fan és intentar protegir-la, tot i que hi ha aquesta doble vertent, oi? Que necessitem conèixer, necessitem veure'ls, però a la vegada es protegeixen la seva vida privada, ens ensenyen només una faceta de la seva vida i després, com a espectadors, podem projectar el que nosaltres necessitem o el que creiem que sabem d'ells en els personatges. Un cas paradigmàtic, per exemple, és el que parlàveu fa un moment, és de la Zendaya avui mateix, que encara no sabem si s'ha casat o no s'ha casat, sembla que sí, amb el Tom Holland, però que sembla que porten un parell d'anys casats, però això no se sabia fins ara.
0: I abans comentàvem també el que va suposar el primer pla al cinema. Les xarxes socials serien el primer pla del segle XXI?
2: Sí, però jo aquí en aquest cas crec que ha arribat un punt d'empatxo, ¿vale? Perquè les xarxes socials el que fan és, i ho veiem, eh? Aquesta nova, ara estem passant per una fase de crisi dels influencers, que sembla que s'ha acabat amb aquesta necessitat d'exposar la vida privada a l'hora de captar seguidors. Hi ha molts actors i moltes actrius que el que fan és mantenir una vida pública que no té res a veure realitat amb la seva vida privada. Les xarxes socials ens acosten. No sé, ara estava mirant, per exemple, les actrius que més pes tenen a les xarxes socials són, per exemple, la Selena Gomez, o la mateixa Zendaya, o l'Ariana Grande, que és més cantant, però que també és actriu.
0: Sí.
2: Però, per exemple, una de les actrius que té molta presència en xarxes socials és la Emma Watson.
0: Sí.
2: La Hermione de Harry Potter.
1: I molt activista, més a més. Sí.
2: És una activista, però és que porta apartada del cinema des de fa 8 anys. Des del 2019 no fa cap pel·lícula, però continua tenint una presència importantíssima. Llavors, el personatge i els actors hi ha un moment que també interpreten davant de les xarxes.
0: I també existeix la tendència contrària, perquè, de fet, el Jacob Elordi, que ha protagonitzat ara Cims borrascosos, no té xarxes socials i és un actor jove. Creus que tornarem també una mica al controlar més les interaccions?
2: Absolutament. És la manera de mantenir aquest misteri. Per exemple, ara parlàveu de totes aquestes divas dels anys 30-40. La diva per excel·lència, que de fet se la coneixis, era la divina, la diva, era Greta Garbo. Greta Garbo va retirar-se amb 36 anys, val? I es va morir el 1990 amb 84. Durant tots aquests 44 anys, ella no va fer cap mena d'aparició pública i, en canvi, la màgia i el misteri continuaven presents i anaven pujant i augmentant dia a dia. Jo crec que arribarà un moment en què passarem com aquest pèndol i, en comptes de veure què és el que fan durant cada dia, què esmorzen, on se'n van de vacances, què fan a les estrelles, necessitarem recuperar aquesta fascinació i aquest misteri, com el Jacob Elordi, com d'altres estrelles, com ara l'Emma Watson, que ha desaparegut, és un activista, però, en canvi, s'ha retirat de la vida pública. O aquí, la Marisol, la Pepa Flores, que també va desaparèixer, va deixar enrere fins i tot el seu personatge públic, que era la Marisol, i Pepa Flores, fins i tot, i quan li van donar el premi del Goya d'Honor el 2020, a Màlaga, la ciutat on viu, és que ni hi va anar. És així, és mantenir aquesta fascinació per l'espectador.
1: I clar, perquè, per exemple, amb Zendaya, que ella també és molt bona actriu, però també ho podem pensar de les divas de Hollywood d'abans, tant en Zendaya com en Elizabeth Taylor, quin pes té la seva capacitat d'interpretació o té més pes l'enigma, el que és la figura de la persona?
2: Jo crec que es compensa, són vasos que es van comunicant. Per exemple, amb Elizabeth Taylor teníem els seus ulls violeta, teníem aquella presència màgica a pantalla, però també teníem els seus 7 matrimonis. També teníem l'idili que va viure amb Richard Burton i els seus 2 casaments. O teníem el seu paper amb la lluita contra el SIDA, la seva amistat amb Michael Jackson. Era una cosa que se n'anava de la pantalla. De fet, fins i tot en la seva última etapa, el personatge es va menjar l'actriu. Quantes vegades hem vist actors o actrius que durant un temps han sigut l'homàs, però després, per la seva presència o per la seva vida pública,
1: com a Sara Montiel, que va acabar en qualsevol plató, també.
2: També, que venia en la seva vida privada, que sortien a qualsevol plató i que allò el que fa és enfosquir tot el que havien fet en la pantalla. A mi, per exemple, el cas de la Zendaya. La Zendaya, que parlàveu abans de l'Anne Hathaway, que porta durant aquest any, ha estrenat El Diablo Viste de Prada 2, ha estat a l'Odissea, al final de Oak Street, ara presentarà també una pel·lícula a l'octubre, que es diu Verity, és a dir, que porta 4 o 5 pel·lícules aquest any només. Però ningú recorda que després de guanyar l'Oscar per Los Miserables va haver-hi una campanya a xarxes
0: d'odi
2: brutal en contra de l'Anne Hathaway.
1: Sí, que va rescatar el Nolan. La rescata Nolan en Interestelar.
0: Sí.
2: La rescata perquè és que no hi havia cap mena de o sigui, el personatge públic s'havia menjat el professional. I ara, en canvi, torna. És tot una mena de llei del pèndol i de coses que es van recuperant. Parlàveu de l'any 2000, de l'any 27, és que són 100 anys i és fascinant com estem repetint els mateixos processos una i una altra vegada.
0: Doncs Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabeu, si necessiteu vives, aquí
0: estem. Gràcies. I ara marxem 2 minutets als anuncis, però tornarem amb el Santi Jiménez, que ens porta una altra diva. Aquesta no és del cinema, però també és una molt gran diva. Us sonarà. Fins ara.
3: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
4: Ser Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'en Taviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament... Ràdio SER, Principat d'Andorra.
5: És la 1:26, moment de repassar l'actualitat del migdia. El pas de la Vuelta per Andorra condicionarà avui el trànsit durant bona part de la tarda. Mobilitat recomana evitar els desplaçaments en vehicle privat fins a les 6 de la tarda, ja que la cursa provocarà talls temporals en diversos punts del país. L'etapa començarà a 2:45 de la tarda, d'aquí poc més d'una hora, a l'avinguda Tarragona, i els ciclistes tornaran a la capital cap a 6:45. Abans, però, ja hi han hagut diverses afectacions. L'avinguda Tarragona està completament tancada i ho estarà fins a les 10 de la nit entre la rotonda de la Comella i la del quilòmetre 0. El tall és necessari per muntar i desmuntar les infraestructures de la sortida i l'arribada. Connectem amb l'Agència de Mobilitat. Bona tarda.
6: Hola, bon dia. Doncs des d'ara comencem informant del tall a la carretera General 1, avinguda a Tarragona, en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a l'estat del trànsit, destacar densitat amb aturades a la carretera General 1, avinguda a Salou en sentit nord, a la carretera General 2, a la carretera de l'Obac en direcció sud i al túnel del Pont Pla en direcció a la capital. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
5: Pel que fa a la cursa, els corredors passaran per Encamp, Canillo, el Port d'en Valira, el Coll de Baixalís, Ordino, el Coll d'Ordino, Montaup, Angulesters, La Plana i la Comella. M'has de tornar a Andorra a la Vella. En aquests punts la carretera quedarà tallada aproximadament una hora abans del pas de la cursa i no es reobrirà fins que hi hagi passat el vehicle de la policia amb la bandera verda. El pas de la Vuelta per Andorra obliga també a modificar el servei de bona part de les línies regulars de bus. La L1 és l'única que ara mateix circula amb normalitat. La resta tenen canvis o interrupcions al llarg del dia. L'L2, la 3 i la 4 estan aturades fins a les 7 de la tarda. En el cas de l'L2, la Grau és l'última parada. L'L3 i l'L4, en canvi, tenen el Faner com a punt d'inici i final de trajecte. Pel que fa a la 6 i la 7, mantenen el recorregut habitual cap a la Massana i Ordino, però Caldea passa a ser el punt d'inici i final del trajecte mentre duren les afectacions. A més, estaran sense servei entre 3:45 i les 5 de la tarda. L'Institut de l'Habitatge fa un pas més en la sostenibilitat i amplia el segell llum verda a 6 edificis del parc públic. Aquesta certificació garanteix que tota l'electricitat que s'hi consumeix és d'origen 100% renovable. Fins ara l'organisme només tenia aquest distintiu a la seva seu social. Ara s'hi afegeixen 6 blocs d'habitatges, 4 a Andorra la Vella, 1 en Camp i 1 a Ordino. La mesura evitarà l'emissió de 21 tones de CO2 a l'atmosfera. Per posar aquesta xifra en context, és una quantitat equivalent al diòxid de carboni que podrien absorbir aproximadament 1 miler d'arbres durant un any. I el Partit Socialdemòcrata demana al govern que revisi els criteris per accedir als pisos públics i que els adapti a la realitat del mercat de lloguer. Els socialdemòcrates consideren que l'adjudicació de la Borda Nova posa de manifest la necessitat de revisar el model per evitar que famílies que necessiten un habitatge assequible en quedin excloses. Dels 44 pisos de la promoció, 36 ja tenen adjudicatari, però 8 han quedat buits i hauran de tornar a sortir a concurs. El PS alerta que aquesta situació no s'hauria d'interpretar com una falta de demanda, sinó que pot posar de manifest que els requisits no s'ajusten a la situació econòmica actual. La Massana construirà un aparcament i una nova plaça a Escàs. L'equipament es farà en uns terrenys que el Comú va adquirir l'any 2024 de més de 2.200 metres quadrats. L'aparcament ocuparà la planta baixa i a la part superior hi haurà una plaça amb uns 1.300 metres quadrats de zona enjardinada. També s'hi farà una pista poliesportiva de 15 per 25 metres, així com una zona amb fonts i un espai per a bicicletes. El projecte té un pressupost estimat de 3,3 milions d'euros aquest any, però només es farà una primera fase d'adequació dels terrenys amb una inversió d'uns 100.000 euros. La resta de l'obra es finançarà amb una despesa plurianual. I gerra d'aigua freda per a l'Andorra Balaïdos. El conjunt tricolor va deixar escapar un 0-2 i va acabar perdent per 4-2 contra el Celta Fortuna en un partit que tenia molt de cara i que se li va escapar en el tram final. L'equip de Carles Mansó va arribar al descans amb empat a 0, però Hugo López va aparèixer just després de la represa i va marcar 2 gols en només 3 minuts per posar l'Andorra amb un 0-2 al marcador. Semblava que el partit estava encarrilat, però el Celta Fortuna va reaccionar ràpidament. Bernan Somoà va fer l'1-2 al minut 54 i va tornar a donar vida als Lucas. L'Andorra va resistir fins al tram final, però el Álvaro Marín va empatar al minut 86 i va encendre Balaïdos, el cop més dur, però va arribar en el temps afegit. El mateix Marín va fer el 3-2 al 96 i 4 minuts més tard, Antanyón va sentenciar amb el quart gol del Celta. Una remuntada que, per a Carles Manso, demostra que en aquesta categoria no es pot abaixar la guàrdia en cap moment.
7: Probablement no que tinguéssim el partit a prop, però s'ha demostrat que no et pots relaxar en un moment, perquè quan et relaxes en aquesta categoria doncs et passa factura. Així ha estat, aprendre, créixer, i estem a la jornada 2, així que la setmana que ve hem de mirar a Eibar i a ser millors.
5: Finalment, doncs, l'Andorra va marxar a Balaïdos amb les mans buides després d'haver tingut el partit molt de cara durant molts minuts. Una gerra d'aigua freda, com dèiem, després del gran debut contra el Celta per 5-1.

0: Moment de conèixer la previsió meteorològica amb el Jordi Carbó. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda. Avui ja no esperem pluja. De fet, durant la tarda farà sol, no hi haurà núvols destacables i la temperatura, que al matí a primera hora convidava a abrigar-se una mica, ara ja supera els 20 graus a totes les valls i arribarem a superar lleugerament els 25, fins i tot amb facilitat al sud, Andorra la Vella, una màxima de 26-27 graus. Amb vent, estones moderat del sud, ratxes de 40-50 km per hora, a l'espera de que demà arribi un canvi. Res a veure amb el d'ahir, els núvols seran abundants, amb estones de sol també, sobretot al matí i avançada la tarda, però al migdia és quan més núvols hi haurà, amb pluja no molt forta i, a més, en forma de pluja de fang.
0: Aquest agost torna a gaudir de tota la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. El dimarts 25 d'agost el Principat acollirà la quarta etapa, que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No perdis aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Troba tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries a mobilitat.ad.
2: Nits màgiques, les nits obertes d'Ordino.
3: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i melodies properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
2: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
8: En Lotería sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada pedalada. Por eso os acompañamos en cada subida y cada descenso. Porque juntos alcanzamos todas las metas. Loterías con el Deporte patrocina la Vuelta.
9: Aquí Andorra.
0: I comencem aquí a Andorra. Moment ara de recuperar en aquest espai un nou episodi d'En Veu de Dona. Ja ho sabeu, les entrevistes més íntimes i personals a dones rellevants del país. Adriana Aleix va ser la primera dona a dirigir una oficina bancària. Primera directiva al món financer, es va obrir pas en un entorn molt masculinitzat i masclista. La seva experiència de pionera també va quedar recollida a la sèrie En Veu de Dona. I avui us oferim un resum d'aquella entrevista. Seran els propers 25 minuts, així que comencem.

0: Doncs vaig néixer a Escaldes, en Gordany, en aquesta casa concretament, el dia 8 d'abril del 1944, i, bueno, de pares andorrans. La mare era d'un poblet d'aquí a vora la Seu, i el pare, doncs, des de sempre, generacions molt, molt, molt, molt vell, molt antigues, d'origen andorrà.
1: Uh-huh. Caltita es diu la casa.
0: Sí, la casa es diu Caltita, sí, uh-huh. Sí. La mare va vindre de Castellnou de Carcolze, d'un poblet d'aquí vora la Seu, com te deia, va vindre a servir aquí a Escaldes, i va començar a l'Hotel Central, aquí a Escaldes, a la plaça Santana concretament, i allà es van conèixer meu pare. A l'origen, nosaltres som la poca terra que hi havia, perquè eren pagesos petits, la teníem als Vilars, anant cap a Can Diumenge, i el que ens dedicaven bàsicament era a cultivar el que teníem per subsistència. Uh-huh. M'explico. Blat, patates, llavors tenien hort, tenien bestiar, porcs, una vaca, llavors gallines, conills, ànecs, tot l'aviram que podia haver-hi, i tot això era amb el que subsistíem en l'inici. És a dir, que anàvem a la carnisseria molt poc, tampoc n'hi havia gaires. Llavors el que sí que es comprava eren els llegums i tot el que era peix, que tampoc n'hi havia gaire.

0: A casa, el meu pare, eren quatre germans. Ell era el més gran. La meva àvia es va quedar viuda més jove que jo, inclús, als 42 anys. L'avi treballava a la carretera que feien de Fassa, de Fassa, i un dia una esllavissada va baixar, el va matar. Deia, doncs, que eren quatre germans i el meu pare era l'hereu. Per tant, una casa petita, en aquells moments hi havia allò de que es passava de que l'hereu és el que es quedava les propietats,
1: sí.
0: Perquè amb la propietat que hi havia només hi podia viure una família.
1: Una família, clar.
0: I llavors, doncs, els tres altres germans sí que van emigrar tots tres a França, com feia la gran majoria de cavalers en aquell moment d'andorrans.
1: Mm-hmm. Què recordes de la teva infància? Com era les Caldes i l'Andorra d'aquells anys?
0: Bé, fixa't tu que en aquells moments aquí dalt, evidentment, aquí en Gordany no hi havia ni carretera.
1: Clar.
0: Baixàvem a l'escola, no, baixàvem a missa també, la padrina tenia més a més família al centre d'Escaldes, la Felícia Calprat, i bueno, baixàvem cada diumenge a missa i llavors anàvem a veure les cosines i anàvem a comprar i a comprar. És a dir, però la vida ha estat sempre pràcticament aquí de l'Engordany. Era una vida feliç. Perquè, a més, amb tota la jovent d'aquí de l'Engordany, doncs, corríem tot el dia pels camps, hi havia un lloc aquí que ara està tot construït, que es deia la Roureira del Guem, hi havia com una petita esplanada, i allà fèiem cabanyes, i anàvem a jugar, i anàvem a fer berenades, el pa amb xocolata o el pa típic, doncs anàvem allà menjant-se'l, però bueno, anàvem tot el dia amb els genolls pelats perquè passejàvem sempre, o sigui, corríem sempre per aquí dalt.
1: Era una vida dura, no? Sobretot per les dones, no? Però molt familiar, molt solidària, de molt ajudar-se els uns als altres, no?
0: Efectivament.
1: Potser perquè tothom estava igual, no?
0: Sí, exacte. A més, hi havia poques comoditats, clar. I llavors, doncs, a casa, justament, com que l'àvia va enviudar molt jove, doncs gràcies dels veïns, perquè llavors hi havia el veïnatge.
1: Sí.
0: Hi havia sempre un parell o tres de cases que es feien més que d'altres, les que estaven més a prop, i que llavors s'ajudaven amb tot, amb de vegades amb la recolta del blat o de l'herba per bestiar. Llavors, quan hi havia alguna defunció, els uns corrien a casa dels altres, no solament a mortallar el difunt, sinó que a fer el dinar, estar fent companyia. És a dir que...
1: I tu recordes això? És a dir, sí, tu ho havies viscut?
0: Sí, sí. Jo recordo que, a més, tenia terror a la mort.
1: Yeah.
0: Em feia molta, molta, molta por. I estava molt unida amb la meva padrina, perquè com que llavors érem forces en aquesta casa, esclar, havíem d'anar de dormir amb llits de dos en dos. I jo, fins que els meus 14 anys, pràcticament, vaig dormir amb la padrina. I per mi era, bueno, la meva protecció, i era
1: el teu referent.
0: El meu referent, exactament. I quan pensava que s'havia de morir la padrina, em feia una por, una esgarrifença immensa. Llavors es va morir un veí d'aquí a molt a prop, i la mare, normalment sempre eren les dones que ho feien, la mare i la padrina llavors estaven malaltes. Jo ja devia tindre 17 o 18 anys, i vaig ser jo la que vaig anar a mortallar el pare de la meva amiga, a més, vull dir. Em va reconciliar amb la mort.
1: Clar.
0: Perquè com que el coneixia de sempre, el ver-lo de tocar, de pentinar-lo, de posar-li el traje, doncs allò va fer que per mi fos un revulsiu que em va reconciliar amb la mort.
1: Perquè, de fet, l'amor era molt present. Ara l'oblidem, l'obviem, mirem cap a una altra banda, però sí. En aquella època l'amor era molt present, estava molt present per la raó que fos.
0: Però hi havia molt tabú, també.
1: Yeah.
0: Quan es moria avis, que nosaltres érem infants, en els infants ens portaven a casa dels veïns, no ens deixaven viure-ho.
1: Mm-hmm.
0: Era una cosa com molt fosca, molt tabú.
1: Yeah.
0: Hi havia... No es vivia amb normalitat. Si l'amo s'ha endut la segada, traieu pits
2: segadors que ve el fred.
1: Tu vas treballar al camp? Vas ajudar la família a treballar al camp?
0: Sí, sí, sí, tant. A veure, llavors, a veure, inclús els porcs es portaven a pasturar. I, doncs, quan era ara la tardor, perquè mengessin els glans i el que hi hagués, vull dir, les fulles seques i coses d'aquestes, els havien de treure. A més, molts dies, sortint d'escola o abans d'anar-hi, doncs, quan més endavant ja es va començar a plantar tabaco, doncs ajudar a plantar el tabaco, a regar, a l'entrecabal, després, evidentment, a esfollar, a fer els enfilats, bueno, sí, sí, vaig d'ajudar força, malgrat que tampoc, que jo vaig poder anar a estudiar, doncs, fins que no, que els pares no van haver de pagar, perquè llavors, és clar, l'economia domèstica era ben bé precària, podríem dir.
2: Mm-hmm. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta...
1: Tens germans o germanes?
0: Tinc un germà, sí. Més petit que jo, 6 anys més jove, que ell va poder estudiar, cosa que jo no vaig poder fer.
1: Pues a veure, què és? Que justament ara volia entrar, Adrián, en això, si hi havia diferències en el tracte entre els nens i les nenes a les cases.
0: Sí, sí, sí. Les nenes, llavors, estàvem educades per casar-se, per tindre fills i per, bueno, és el que ells havien vist i és el que s'havia de fer d'alguna manera, malgrat que van deixar que, i totes les meves amigues igual que anéssim a escola fins que als 14 anys, que és quan hi havia el certificat d'estudi primari, i bueno, la gran majoria doncs es van quedar aquí. Llavors es va començar a haver-hi el col·legi, que el van fer a Andorra.
1: A Ciutat de Valls, potser?
0: No, molt abans. Mm.
1: Vas estudiar el sistema francès,
0: sí.
1: Entenc. És estrany, perquè en aquella època moltes de les nenes, segurament que moltes de les teves amigues, van anar a les monges. Però, en canvi, a tu et posen al sistema francès.
0: Sí, però fixa que jo també vaig anar a les monges.
1: Ah, sí? Vas anar primer a les monges.
0: Perquè, com que no hi havia guarderia ni res, doncs a les monges feien les nenes a partir dels 3 anys. Tinc alguna fotografia que sóc la més petita de totes, perquè d'estatura ja sóc petita. I a més a més...
1: D'edat també,
0: sí. I vaig començar a les monges fins que vaig tindre segurament 4 o 5 anys, que és quan es podia començar la primària francesa. I potser per influència de que els oncles havien anat a França i hi havia molta tirada cap a França, doncs, bueno, em van posar a l'escola francesa. Oh!

0: com van ser aquells anys d'estudi al col·legi, a l'escola, en estudi? Que dèiem, anem a estudi.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenies algun mestre o alguna mestra? Perquè hi havia professors, no?, que van ser molt coneguts en aquella època, sobretot del sistema francès,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, la Madame Travesset, la Madame Pi, el Monsieur Aleix, vull dir, aquests són els que recordo gairebé més. I bueno, que van marcar molt i molt i molt la nostra idiosincràsia, no ho diria ben bé idiosincràsia, el nostre caràcter, perquè eren persones, a més, el Marcel Aleix, per exemple, era un home molt estricte, molt recte, molt rigorós, i que ens feia passar, molt autoritari, bàsicament, però molt bon mestre. Bé, doncs llavors jo, quan vaig acabar de fer el brevet, em vaig posar amb la Madame Ruff a fer d'ajudanta de mestre perquè m'encantaven les criatures. El que passa que és clar, vull dir, ella em va dir: tu no et preocupis, continua estudiant per correu i jo t'ajudaré. Però no vaig pas ser capaç perquè...
0: Això d'estudiar a distància...
1: Tampoc es portava gaire i no ho vaig veure clar. Total, que no vaig continuar.
2: Adéu, bonica Andorra.
1: El Pessebre Vivent va ser tot un aconteixement per Escaldes. Sí, vaig estar bastants anys. El que passa que era jovenota, bueno, jovenota no, era nena, i llavors ballàvem el ball dels bastons, érem els pastors, que deien, i jo portava una gallina, que al principi era una gallina de debò, i després la meva mare va enginyar-se-les per fer-me una gallina amb parracs i amb plumes i tot plegat, i bueno, des de lluny suposo que passa que donava el pego, que deia la mare.
0: Quina habilitat, la mare, fer la gallina de pego.
1: Sí, com que no hi havia recursos, havia enginy.
0: Sí, sí, exacte. A falta de recursos, a falta de diners, l'enginy.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu recordes els primers turistes? Perquè, de fet, el Pessebre Vivent va atreure, jo diria que devia ser una de les primeres activitats turístiques, no?
1: Que
0: es va fer a Andorra.
1: De fet,
0: no?
1: Va ser una de les primeres activitats que portava a realment a gent amb autobusos, sí, amb autocars, sí, sense els gens que venien, perquè abans es veia més el turisme de l'aigua, diríem,
0: de l'aigua
1: termal.
0: Clar.
1: I aquests són uns dels primers que havíem vist, perquè aquí en Gordà any, no vent i carretera, es feia una mica allò de que quan a l'estiu posàvem cadires al carrer i quan s'havia de triar els pèsols o les mongetes o pelar patates o preparar el dinar o inclús cosir i fer coses, les dones ens posàvem, com es veu ara de vegades inclús a Andalusia encara,
0: a la fresca, allà a les cadires,
1: I allà doncs fèiem el que havíem de fer i fèiem la xerrada. I els turistes aquests d'aigua, molts d'ells eren gent que els agradava molt la muntanya, també, i caminar. També van ser els primers que van vindre. I per aquí al carrer doncs passaven molt sovint alguns turistes. Clar, nosaltres els veiem amb uns ulls com a taronges, perquè ens semblaven molt... No, estranys, no diria, però era
0: exòtics.
1: Exactament, aquesta
0: exòtics,
1: és la paraula.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè, a més, devien ser francesos, no?
1: Totalment.
0: Perquè els espanyols no tenien recursos per moure's tant, no?
1: No, i els espanyols van ser aquests dels autobusos que venien a veure el Pessebre. Els francesos no venien a veure el Pessebre, venien més aviat per la natura.
0: Espanyols, catalans, no?
1: Catalans, bàsicament, sí. Jo recordo que els primers pantalons que vaig portar ja se n'havien començat a portar, evidentment, sobretot les noies que de famílies més adinerades, que anaven a esquiar i que llavors ja portaven els pantalons i tot plegat. Però jo recordo que els meus primers pantalons me'ls va regalar l'única tieta que tenia per part de pare, que va viure aquí també abans de casar-se. Doncs, com que vaig tindre el certificat d'estudis primaris, em va regalar uns pantalons de pana blau elèctric, que per mi allò va ser... Bueno, em vaig sentir absolutament moderna.
0: Clar.
1: I el dia, o sigui...
0: Clar. És portar pantalons,
1: sí,
0: les noies
1: fins aquell moment jo no n'havia portat, almenys.
0: Arribes a aprendre a
1: doncs
0: esquiar?
1: No, perquè quan anàvem a escola, evidentment, no hi havia les facilitats que hi ha ja. Ara, ni molt menys, i més endavant, doncs, les famílies que podien anar a esquiar és perquè tenien cotxe, ja. perquè també tenien possibilitats de comprar els equips i tot plegat, no era el cas de la meva casa, ja. I jo, de seguida, quan vaig sortir, quan vaig acabar d'estudiar, em vaig posar a treballar de seguit, és a dir, que llavors treballàvem dia i nit, podríem dir, eh? Treballàvem 14 hores seguides, quan era, quan per Pasqua, per exemple, per Setmana Santa o per anar als Nadals, no es trencava mai, i l'hora de, no hi havia hora de tancament. Per tant, jo vaig posar a treballar en una botiga, i que es deia Cal Salabert, i treballàvem fins a l'hora que fos, fins que hi havia clients, fins a les 12 de la nit, sense vacances, sense un dia de festa, i feliços.
0: Feliços perquè aportàveu diners a casa, no? I
1: sí.
0: Perquè podíeu tenir recursos.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, i a més, doncs això, exacte.
2: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.
0: Creus que la teva generació d'alguna manera marca la diferència en relació a les generacions anteriors de dones, la teva mare, la teva padrina, que vau representar algun canvi? Perquè, bueno, no? Sí que continua una miqueta la tradició, no?, de casar-vos, de tenir fills, però us poseu a treballar, voleu una mica tenir la vostra independència econòmica, la que pot estudiar, estudia, i, bueno, i sou les que, la generació que va reclamar el vot, no?
1: Sí, sí. I sobretot que, bueno, a veure, de fet, el fet de que nosaltres poguéssim estudiar inclús fins a una secundària va marcar una obertura d'esperit. A veure, si el que sí que és evident és que el que fa evolucionar és l'educació. I, per tant, doncs, això va fer ja que hi va haver-hi un canvi molt, molt, molt fort. Nosaltres vam poder estudiar, no vam poder treballar, cosa que les nostres mares
0: i estaven
1: doncs,
0: a casa
1: podien,
0: sempre, no?
1: I quan em demanes lo de les mares i de les àvies, doncs la meva àvia, recordo que va enviudar, com t'havia dit abans, molt d'hora, i va anar sempre negra com un escarbat. Es permetia només de tant en quant, si hi havia alguna festa, anar de gris o d'un negre estampadet amb floretes blanques. Però una dona que era molt jove quan va enviudar, sempre jo la vaig veure igual, molt sacrificada. A més, eren dones que treballaven a fora, a dintre, i a més, amb un sacrifici tremendo, és a dir, no es queixaven mai. Em van preguntar una vegada si les veia felices.
0: Sí.
1: Jo no em va semblar que fossin felices, però tampoc que fossin desgraciades. Ja. Elles feien el que havien de fer.
0: Ets de les poques dones de la teva generació que entra en banca. Entra en banca bastant més tard, vas treballar... No sé, fins quan treballes a la botiga?
1: Doncs 10 anys.
0: Treballes sempre? Hi ha algun moment en què deixes de treballar?
1: No,
0: perquè
1: no,

0: Fins quan treballes a la botiga?
1: 10 anys.
0: Treballes sempre? Hi ha algun moment en què deixes de treballar per casar-te o pels fills?
1: No, ni casar-me ni per tenir els fills. El meu fill gran, que va néixer el 70, jo encara estava treballant al comerç, i sembla que vaig fer 8 dies de baixa. Sí, i el petit sí que...
0: I què feia, perdona, què fèieu amb els nens si treballava?
1: Ah, no, la gran sort que vaig tindre jo sempre és que veia estava a casa amb la mare i l'àvia.
0: Les padrines,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I, bueno, es pot dir que els meus fills han estat, en bona mesura, criats també per les padrines, sobretot per la padrina Neus, que diuen ells, i la meva àvia també, que fins que no, que fins que va poder va estar al peu del canó.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Dones molt fortes, eh?
1: Molt.
0: Dones molt
1: dones
0: fortes.
1: Bíbliques, vaig dir un dia, sí. I és així, eh? És així.
0: Bíbliques, és un sí. Bon concepte, dones sí. Bíbliques. Sí. How many roads must a
2: man walk down before you call?
0: El que et deia, de les poques dones de la teva generació que entra en banca, com ho aconsegueixes? Com t'ho fas?
1: Doncs mira, d'una forma, jo penso que sempre en la meva vida, i suposo que una mica la vida de tothom, hi ha l'estar en el lloc oportú, un moment oportú. Ah. Les banques, la banca començava a tindre una bona evolució, perquè fins llavors només hi havia hagut una sola banca, Andorra.
0: Clar, sí.
1: Llavors, en aquell moment ja n'hi havia, que jo recordi, tres: la Banca Mora, el Crèdit Andorra i el Banc Agrícol. Llavors, necessitaven, evidentment, com que anava evolucionant tot, necessitaven gent a treballar. Clar. Jo sempre, com te deia abans, havia après el català, vull dir, vaig tindre molt interès en aprendre la meva llengua, i el que fèiem una mica tot és allò de voler ser secretària, ja que no podies fer res més, doncs com a mínim secretària. I havia après a escriure a màquina i aquestes coses. De fet, quan vaig estar en el comerç ja em vaig espavilar, perquè jo era la que portava una mica la comptabilitat, la que anava en els bancs, etc etc. I en tingut en això, doncs hi va haver-hi una persona d'una banca que em va dir: dona, i per què no intentes entrar a la banca? A mi em semblava absolutament impossible, perquè allò d'estar a la banca per mi era una cosa molt, molt, molt, molt allunyada de lo que jo havia pogut pensar mai. Bé, doncs aquesta persona em va dir: mira, justament el Crèdit de Torrà jo sé que busquen gent. I, bueno, vaig demanar una entrevista que em van concedir. Va ser curiosíssim, perquè a més el cap de personal que hi havia en aquell moment, que era un personatge, una persona immensa en tots els sentits.
0: Digue'm el nom, qui era?
1: El qui senyor Rosanes. Doncs em va fer, era d'una habilitat extrema, i vaig anar a demanar per veure'l, i em van dir que sí, però em va tindre més d'una hora esperant en un despatx. Jo pensava, donava els diables. A més, jo he estat sempre una dona molt nerviosa, molt, molt acomplexada, i, bueno, vaig pensar, però què fas aquí? Moltes estones, què fas aquí? I segur que ell ho feia per veure la templança de la persona que entrevistaria.
0: Era una estratègia.
1: Sí, era un home, doncs, amb una intel·ligència fora del comú. Doncs vaig entrar allà, però amb una anècdota també, que jo treballava en el comerç, vaig entrar el 1 d'abril i just era el dilluns, el dimarts de Setmana Santa. Doncs jo vaig estar treballant en el comerç on estava fins a les 12 de la nit del dia abans.
0: I vas entrar a les 8 del matí de l'endemà.
1: Exactament.
0: O sigui, no vas fer ni un dia de descans.
1: Ni un dia de descans.
0: Bueno,
1: i a partir d'allà, doncs, ben evidentment...
0: Vas anar progressant molt dintre de l'empresa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè s'ha de tindre inquietuds. Yeah. Era una dona inquieta, una dona que m'agradava aprendre, una dona que escoltava, que a més, doncs, intentava inclús adelantar-me de vegades a les coses. En tots els meus col·laboradors i sobretot superiors, molt sovint abans que em demanessin una cosa, jo ja sabia el que necessitava. Jo em sembla que vaig ser espavilada, si més no.
0: Uh-huh. Et vas aprofitar també per formar-te, crec, no?
1: Sí.
0: Per evolucionar, oh, formar-te i tant, i poder progressar. Tu vas veure que ja podries fer carrera professional.

0: no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo estava segura que podria...
0: Va ser una oportunitat per tu, com fer... Exacte. Allò que es diu, he fet un màster...

0: Com aconsegueixes dirigir una de les oficines més importants, més grans que tenia el Crèdit Andorra en aquell moment? Perquè vas arribar a ser la directora de l'oficina de la Rotonda,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo diria que la primera directora de banca Andorra, diria, no, no estic ben segura.
0: Jo també ho diria, estic bastant, sí, bastant convençuda però, de que va ser la primera.
1: També va ser exactament... Va ser una casualitat, també. En aquests moments, Crèdit Andorra ja tenia una certa bona disposició envers les dones, diguem. Mm-hmm. La prova va ser que una de les primeres dones també cap de personal d'un banc va ser una dona, que
0: el
1: va
0: crèdit.
1: Ser la filla del senyor Rosanes, la Maria Dolors Rosanes. Mm-hmm. Escucha,
0: hermano, la canción. Per acabar, les dones d'avui, quin consell les donaries?
1: Que siguin perseverants, que siguin, que no perdin la seva essència d'aquesta cosa que tenim d'intuïció, que siguin treballadores, que no tinguin por, perquè les pors és el que ens bloquegen més, i que en definitiva siguin el que vulguin ser, que són capaces de qualsevol cosa.
2: Tal com adelantó la Sena.
3: El CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
2: Lo ha asegurado Margarita Robles, que está compareciendo en la Comisión de Defensa del Congreso. Es la primera ministra a la que escuchamos dar explicaciones en sede parlamentaria más de 25 días después de esta entrada masiva. Robles, que ha pedido disculpas y ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla, contradice así la versión de Interior de que no se recibió ningún aviso previo. Javier Bañuelos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, hubo avisos, hubo advertencias del CNI, como informó la SER, alertas al Ministerio del Interior los días previos, en concreto a la Guardia Civil. La ministra de Defensa lo confirma incluso con un detalle desconocido hasta ahora. Un día antes de la entrada masiva, el CNI ya detectó y alertó de que en redes había un llamamiento para entrar por Ceuta aprovechando el Día del Trono en Marruecos.
3: El día 29 se produce una convocatoria en redes por grupos de WhatsApp y de Facebook en la que se insta a la gente a intentar entrar a nado y saltando la valla, aprovechando, se dice, en esos grupos, la celebración de las fiestas del trono.
4: Eso derivó en una avalancha autoorganizada, según Robles, que obligó a movilizar al ejército. Más de 3.000 soldados hasta la fecha. Una crisis no resuelta. De hecho, la ministra Robles pide disculpas a los ceutíes.
3: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España, son españolísimas.
4: Eso sí, hoy, a diferencia de sus últimas intervenciones, la ministra de Defensa no ha hecho ninguna mención directa al papel que ha jugado el gobierno de Marruecos en esta crisis.
2: Ante esta información, el Partido Popular, en boca de Esther Muñoz, se ha preguntado quién miente.
5: Hoy también sabemos que había informes del CNI, de la inteligencia militar del CIFAS y de la Policía Nacional los días previos advirtiendo. Usted misma nos ha reconocido que ya se veía en redes lo que iba a pasar. Así que, ¿quién miente, señora Robles? ¿El CNI, el CIFAS, la Policía Nacional o Marlaska?
2: Los partidos siguen interpelando a Robles. En unos minutos volvemos allí, pero a esta hora la otra foto está en la Moncloa, donde el Ejecutivo está explicando en qué consiste el mando único aprobado en Consejo de Ministros con el que el Gobierno toma el control de esta crisis migratoria. Escuchamos a la portavoz y ministra Elma Saiz.
6: Esta mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
2: El ministro Grande Marlaska acaba de explicar que han aprobado un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y asilo y adecuarse así a la normativa europea, algo que era obligatorio. Esta mañana, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho que necesitan al gobierno central porque la ciudad autónoma está en la UCI. Mientras Sanidad acaba de comunicar que en lo que va de verano se han producido más de 5.000 muertes atribuibles al calor en España. Es el mayor dato en este sentido desde que hay registros, Marina Fernández.
7: Más de 5.000 muertes atribuibles al calor entre el 16 de mayo y el 24 de agosto, fecha de la última actualización del MOMO, del Sistema de Vigilancia del Instituto de Salud Carlos III, dependiente de Sanidad. Es la cifra más alta desde que hay registros y quedan todavía 5 semanas más de lo que el Ministerio entiende por verano, porque el plan de prevención por exceso de temperatura se extiende hasta el 30 de septiembre. 5.030 muertes estimadas por calor extremo hasta ayer, frente a las 4.800 de 2022, el que era el peor verano hasta ahora. Pero en este caso, insistimos, falta más de un mes para que termine el periodo estival.
2: Además, en Palma ha sido detenido un entrenador de voleibol por violar y dejar embarazada a una menor de 15 años. Radio Mallorca, Mamen Municio.
8: Los hechos se produjeron en junio, cuando el joven invitó a comer a su casa a la adolescente y a otra compañera del equipo a las que entrenaba desde hacía varias temporadas. Después de la comida, una de las menores se marchó y fue cuando el hombre supuestamente habría agredido sexualmente a la niña. Además, el arrestado siguió hablando a la víctima después a través de las redes sociales, pero la menor le bloqueó para que no pudieran retomar el contacto. La adolescente, a raíz de este episodio, cambió su actitud y al cabo de unas semanas se empezó a encontrar mal, por lo que la llevaron al hospital, donde dio positivo en el test de embarazo. Gracias al testimonio de la joven se pudo identificar al agresor y quedaba detenido.
2: Y en el deporte, después de que ayer se tuviese que suspender por el granizo, ya está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. En la meta, en Andorra la Vella, está Íñigo Martínez. Muy buenas.
9: Muy buenas, Javier. Luce el sol, el día espectacular, igual que ayer, pero afortunadamente no hay previsión hoy de riesgo extremo de tormenta que dinamite la etapa tal y como ocurrió en la tercera jornada. No ha comenzado todavía, arranca un poco más de media hora, a las 3 menos 20. Esta etapa corta, 105 kilómetros, eso sí, hay que subir puertos míticos como en Valira, Beisalí, Sordino y La Comella, con Tadej Pogačar de líder indiscutible. Etapa íntegra por carreteras andorranas, se presume batalla en esta cuarta jornada de la Vuelta, que arranca en media hora.
2: Pues a partir de las 4 de la tarde pueden elegir en la aplicación de la SER si escuchar esta Vuelta Ciclista España o La Ventana. Con la producción de Minerva Marcos y con Borja González y Carlos Nicolás en la técnica, comenzamos. Son las 2:06.
10: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: Tarragona es pregunta com és possible no haver previst la greu tempesta que va arrasar ahir la ciutat.
12: Fue como un apocalipsis caótico, pero gracias a Dios no ha habido ningún herido, que es lo impresionante, lo más impresionante, que no ha pasado nada a nadie.
11: L'alcalde Rubén Viñuales no s'explica com és que la zona no figurava en les alertes per temps violent.
13: Les previsions meteorològiques deien que la zona fora de perill era el Tarragonès, precisament, no? I, doncs, home, doncs, òbviament no és una ciència exacta, va passar el que va passar, i l'únic que puc estar satisfet, òbviament, és de que no hi ha hagut danys personals.
11: El Meteocat i Protecció Civil es defensa dient que eren episodis massa sobtats com per preveure hores abans la seva virulència. Junts per Catalunya demana al govern de Salvador Illa que no accepti acollir cap menor migrant arribat des de Ceuta. Es calcula que en són uns 3.000 i el govern espanyol reuneix dijous a totes les comunitats per decidir el seu futur.
14: El que s'ha de fer també és el compliment de la legalitat i de la llei. I la llei de protecció a la infància també és clara i en aquest sentit, doncs, el govern complirà la llei com no pot ser d'altra manera.
11: Ja són 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Clients que no van rebre mai el seu bitllet de vol o que arribaven al destí i no tenien l'allotjament contractat. Tot això en aquest dimarts en què, atenció, les carreteres, està tallat ara mateix l'eix transversal, la C25 a l'altura de Riudellots, a Girona. Un camió ple de porcs ha bolcat. El conductor ha sortit il·lès, però els animals han sortit al mig de la carretera, així ho gravaven alguns conductors.
15: Cuidado, chicos, carretera.
11: Els bombers han desplegat 6 dotacions per recopilar i recollir els porcs tots vius a l'espera que l'empresa veterinària s'encarregui del seu trasllat. A hores d'ara, com diem, aquesta C25 continua afectada i tallada. Avui que també parlarem de la feina que es fa als hospitals que, tot i que alguns s'ho pensin, no baixen el ritme per vacances. Si en un mes normal, per exemple, a l'Hospital de Bellvitge es fan 3 grans operacions en només 7 dies, aquest mes d'agost en aquest hospital se n'han hagut de fer 8. 8 grans intervencions de cor amb més de 30 professionals.
16: Sempre hi ha una, un staff president és mes a mes, fan part de l'equip, però el que pren les decisions i fa la intervenció sempre són cirurgians experimentats.
11: Ho explicarem al final d'aquest informatiu. A la tècnica tenim en Pol Llergo, la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
11: Què tal? Bona tarda. Caldran dies de feina a Tarragona per tornar a la normalitat després de l'enorme tempesta d'ahir a la tarda. Una tempesta que va agafar a moltíssima gent desprevinguda. La Paula tornava en cotxe a casa, a l'urbanització Monars, que és una de les més afectades.
17: Tirar endavant com podíem, sense veure res, mentre veiem sombres caient al terra, que eren els arbres que s'estan caient. També tots els cables d'atenció caiguts al terra, tampoc es podia passar. Hem trucat als bombers, però també estaven saturats, llavors no ens podien ajudar. I llavors, al final, el que hem fet és aparcar el cotxe on hem pogut i quan hem anat caminant fins a casa i hem deixat el cotxe allà.
11: I l'Òscar era al centre de la ciutat, a la plaça del Mercat.
18: Es veien totes les cadires tirades pel mig de la plaça, de totes les terrasses i algunes de les, alguns dels parasols. Quan estàvem ja podent arribar a la zona baixa, que és on tenim el pàrquing, a prop del Serrallo, hi havia carrers inundats que ens arribava l'aigua, jo crec, fins als genolls. O sigui, va ser molt, molt complicat arribar al pàrquing.
11: 19 persones van haver de ser ateses pels serveis d'emergència, 3 d'elles traslladades a l'hospital, i la cosa és que la ciutat de Tarragona no figurava a les alertes per mal temps. Sí que ho estava al Pirineu, on van caure pedres de fins a 5 centímetres a la Cerdanya. Pedra també al Segrià, on van ser sobretot el que va causar estralls un cop més a les zones d'arbres fruiters. Així que anem a fer balanç de danys a aquesta hora. Comencem primer a Tarragona. Cristina Artacho, bona tarda.
19: Bona tarda.
11: L'alcalde de la ciutat assegura que era impossible preveure el mal que podria fer aquella tempesta, que ha fet aquesta tempesta, perquè la quantitat d'aigua va ser enorme.
19: En pocs minuts la pluja va inundar carrers i pàrquings, la pedra va generar danys en edificis i el vent va fer caure moltíssims arbres. La tempesta va agafar tothom desprevingut, ja que segons les previsions meteorològiques la ciutat estava fora de perill. L'alcalde és Rubén Viñuales.
20: Quan cau amb la virulència que va caure ahir, amb la intensitat i amb aquell marge de temps, és impossible. O sigui, no hi ha ciutat que tingui capacitat per poder assumir, assimilar i gestionar tota aquesta pluja de cop, no?
19: A hores d'ara, unes 2.000 persones continuen sense electricitat. La causa principal són arbres caiguts damunt del cablejat i la infraestructura elèctrica. També es mantenen algunes afectacions a la mobilitat. En el cas de l'autobús municipal, 4 línies circulen amb el recorregut modificat.
11: L'altre front violent és el que va afectar a Lleida i també al Pirineu, amb pedregades i pedres més grans que una pilota de golf. De fet, l'afectació, sobretot al camp, per exemple, de Lleida, en pobles del Segrià com Alfarràs, Almenar, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu o Sudanell, es calcula que hi ha hagut afectacions de fruita dolça en diferents camps entre el 10 i el 70%. Els més afectats, els préssecs tardans i la pera que quedava per recol·lectar. Marisalbe Navarre.
21: El principal problema de la instal·lació de malla protectora als camps és el seu elevat preu, que varia entre els 19.000 i els 22.000 euros per hectàrea, depenent de l'orografia del terreny i la dificultat de l'obra. Hi ha molt poques empreses que s'hi dediquin i molts pagesos opten per fer-ho pel seu compte. Una empresa que fa més de 25 anys que instal·la malla protectora és Agromalla d'Alcarràs. El seu gerent, Joan Corbella, diu que a l'any n'instal·len una mitjana de 350 hectàrees. Això fa que, a la pràctica, menys del 20% de la superfície arbrada estigui protegida.
22: No crec que hi hagi un 20% de tota la fruita que hi ha, de totes les hectàrees en fruita que hi ha.
21: La malla protegeix la fruita i l'arbre de la pedra, però cada cop és més demanada per reduir l'impacte de la radiació solar en la fruita i per protegir l'arbre del vent. A l'hivern pot protegir de 2 o 3 graus les baixes temperatures que es registren en aquesta zona.
11: Doncs ja ho veieu, el problema de molts d'aquests camps afectats per aquesta pedra, doncs, que no tenen instal·lades aquestes malles protectores per protegir els arbres fruiters. Al Pirineu hi ha hagut baixos inundats, també caiguda d'arbres a la Cerdanya o al Pallars. L'alcalde de Llavorsí, en el seu cas, explica que sí que van ser avisats amb prou temps. És Josep Vidal.
23: Ahir sí que la veritat és que van avisar 2 hores abans de que estéssim al cas, que hi podria haver amb esclafits, i el mateix que va passar el dia 8. Dins de la meteorologia també hauran de treballar per poder previndre això, perquè el canvi climàtic el tenim al damunt.
11: Bé, diferents partits com Junts o els Comuns han reclamat ja la compareixença de la consellera d'Interior, de la directora de Protecció Civil, per saber per què no es van activar els missatges als mòbils. El més sorprenent d'ahir, ho hem anat insistint, és que les previsions del Meteocat no s'alertava que a la zona més afectada, Tarragona, fos una zona de risc. No estava marcada en el mapa en alerta hores abans. Per què? Per què ha fallat aquesta previsió del Meteocat? I, en conseqüència, per què no es van enviar aquestes alertes? Martí Oliver, el govern s'ha defensat assegurant que les tempestes d'ahir eren molt sobtades.
0: Fonts de Protecció Civil destaquen que els darrers episodis de pluja han sigut sobtats amb precipitacions que els models del Meteocat no van poder detectar i que les alertes s'ha de fer servir quan se sap que hi haurà una probabilitat alta de forta pluja. Segons el protocol, cal que el nivell d'alerta sigui com a mínim de 5 sobre 6, però en temporals com els d'ahir, aquest nivell de risc puja de manera molt sobtada i local, i fins i tot en zones diferents de les que es preveia. Recordem que la previsió de perill era pel nord-oest de Catalunya. La consellera Sílvia Paneque assegura que en aquests escenaris s'ha de valorar si enviar l'alerta és útil.
1: Per la durada, o perquè no hi ha hagut pluges anteriors, per l'hora, o perquè ja hi ha els serveis d'emergència desplegats que poden actuar, per diferents criteris tècnics, es recomana enviar-lo o no.
0: Paneque també ha reivindicat que més enllà de les alertes hi ha vida i assegura que es van desplegar altres mecanismes per protegir la ciutadania.
11: Un dia més, el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, ens pot atendre. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
11: Què ens pots dir del que va passar a Tarragona, d'aquests fenòmens tan violents, tan concentrats? És difícil de predir el mal que poden fer fins que ja són a sobre?
3: Sí i no. Des de dos dies abans, i sobretot el dia abans, se sabia que a Catalunya hi hauria unes condicions molt favorables per tempestes de caràcter violent, i fins i tot ahir es detallava, no? Hi havia avisos, per exemple, de l'Agència Estatal de Meteorologia, que podia haver pedra del tamany de més de 5 centímetres. Sí, sí. De fet, es va superar aquest tamany amb escreix cap al sud, a l'entorn de l'Ebre. De manera que sabíem que hi hauria aquestes condicions, però la meteorologia al final té un límit. El pronòstic meteorològic té un límit. És a dir, podem traçar els escenaris com seran i es compleixen, però precisar amb exactitud a on s'acabaran desenvolupant finalment les tempestes, ara per ara no ho podem fer. Perquè la gent ho entengui, la dificultat que té això. És el mateix que passa als Estats Units, amb els tornados. És a dir, es pot anticipar amb molta antelació una situació favorable per tornados, però a quins llocs afectarà, a quins comtats afectarà, doncs fins que no s'ha iniciat la tempesta, moltes vegades no es pot fer. I per això després hi ha el que es diu el no casting, és el pronòstic immediat, que un cop ja veus que hi ha una tempesta que s'ha gestat a un dels llocs que tu esperaves, doncs el que es fa és un seguiment, perquè sí que és cert que no hi havia cap avís per tota la zona costanera, però aquí mateix, per exemple, ho vam dir, no?, que al final ja les tempestes podrien afectar qualsevol comarca perquè el desplaçament que té un cop s'ha format doncs es pot seguir, però en tècniques que tampoc donen molt marge de maniobra.
11: Clar, no sé si això ho obligarà, perquè n'hem tingut un parell en aquesta mateixa setmana, no? Caldrà revisar els protocols o la manera en què s'informa la ciutadania del possible perill, i penso, no?, doncs en aquests nivells d'alerta, 4, 5, sobre 6, és a dir, això s'haurà d'anar revisant per si tot segueixen passant aquests fenòmens violents que no es poden predir tant al detall.
3: Jo sóc dels que pensa que un protocol s'ha d'anar canviant, han d'anar evolucionant, sempre és així, en moltes matèries, i aquí, sens dubte, hi ha coses a analitzar, no? És a dir, quin és el moment exactament en què s'ha de decretar l'avís vermell dels serveis meteorològics, que és quan s'activen ja les emergències, les alertes. No és fàcil tampoc, encertar sempre això. Per exemple, és estrany que tinguem dos sistemes d'avisos meteorològics, EMET i Meteocat, que no estiguin unificats. Això és una cosa que cau pel seu propi pes, que això s'ha d'arreglar, no? Clar. I això segur que s'ha de discutir. Als Estats Units, ho posava com a referència, tenen una cosa que serveix molt, i és la ràdio NOAA. És una ràdio específica que només emet informació meteorològica a les 24 hores del dia, i quan hi ha una situació com les que vam tenir ahir, el que passa és que s'emeten com uns sons especials, com advertint a la població de vigileu, que ve una situació que comportarà un tornado i estàs al comtat on t'afectarà. Canvis es poden fer, però bé, els canvis no solen ser fàcils.
11: De moment, Jordi, de cara a aquesta tarda, els pròxims dies, més tranquil·litat, torna a la tranquil·litat?
3: Molta tranquil·litat. No és el panorama ideal perquè fa falta que plogui, però sí, que no plogui ara anirà bé, perquè a la mica que s'apropin de nou condicions favorables tenim el mar molt calent i tornaran a repetir-se fenòmens tan violents, però de moment ara no venen tempestes fortes, avui sol i torna la calor, demà una mica de pluja, però res a veure amb la pluja tan agressiva dels darrers dies.
11: Jordi Carbó, moltes gràcies.
3: Que vagi bé.
11: Són les les 2:18, l'altre tema del dia és la crisi a Ceuta. Avui es reuneix el Consell de Seguretat del Govern espanyol, 25 dies després d'aquella arribada massiva. I dijous la ministra de Joventut i Infància es reuneix amb totes les comunitats per decidir on han d'anar els gairebé 3.000 migrants menors que es calcula que van creuar la frontera. El govern de Salvador Illa ja ha dit que el que faci falta, mentre que Junts o el PP demanen que Catalunya en quedi fora d'aquest repartiment, d'aquest possible repartiment, perquè ja ha acollit massa menors. Xavier Balló.
4: Des de Junts, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, pressiona el govern espanyol perquè Catalunya quedi fora del possible repartiment de menors i assegura que, en cas contrari, no hi donaran suport. En un missatge a les xarxes socials, Nogueras acusa el govern d'actuar de manera irresponsable i assegura que enviar menors a una xarxa col·lapsada els condemna a una atenció insuficient. Davant d'aquesta posició, el govern ha reclamat tenir una visió humanitària i recorda que cal complir la Llei de Protecció a la Infància, que obliga les administracions a acollir i tutelar els menors no acompanyats. És la portaveu Sílvia Paneque.
1: No podem ni volem anticipar qüestions que es puguin parlar o negociar en aquesta reunió. Primer, recordar que darrere d'aquestes situacions hi ha drames humanitaris, que hi ha situacions familiars i personals molt complexes.
4: Fa un any el govern espanyol va aprovar criteris sobre com caldria repartir menors davant crisis migratòries. Aleshores calia fer front a l'arribada de menors a les Canàries i després d'una negociació amb Junts, la fórmula trobada va fer que Catalunya no estigués obligada a rebre cap menor perquè hi tenia un pes important l'esforç fet fins ara en l'acollida. Ara el govern català no s'ha volgut mullar a l'espera de veure què es decideix en la reunió amb totes les autonomies d'aquest dijous.
11: Un minut i parlem de l'estafa d'una agència de viatges de l'Escala, perquè ja són més de 400 les persones que han presentat denúncia. Fins ara.
10: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
5: Helvetia y Caser.
6: Caser y Helvetia.
5: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
6: Porque juntos mejoramos para ti.
7: ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la vuelta.
24: En Lotería sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada pedalada. Por eso os acompañamos en cada subida y cada descenso. Porque juntos alcanzamos todas las metas. Loterías con el Deporte patrocina la vuelta.
10: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
25: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
10: Hora 14. Amb Joan Bofill.
11: Són les 2:21. Ja són 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos continuen recopilant casos de clients que no van rebre mai el bitllet de vol o que arribaven al destí i se n'adonaven que no tenien l'allotjament reservat. Marta Altimir.
26: De fet, la policia catalana no descarta que puguin sortir més casos en les pròximes setmanes. El cas va arrencar a mitjans d'estiu, quan algunes famílies denunciaven que havien contractat els serveis d'aquesta agència, però arribava el dia d'agafar l'avió i encara no tenien el bitllet. D'altres que han volgut cancel·lar el viatge, però mai els hi han tornat els diners. La propietària aprofitava el boca orella per anar guanyant una cartera de clients i alguns asseguren que ja havien viatjat amb l'agència i que mai havien tingut problemes. Des de les seves xarxes socials, a principis d'agost va demanar disculpes i va assegurar que treballaria per tornar els diners als afectats, tot i que de moment no consta que hi hagi cap reemborsament.
11: I a l'Empordà, els Mossos han detingut el conductor d'una moto per l'accident d'ahir a Castelló d'Empúries. Hi va morir una noia de 22 anys que anava de paquet. Està acusat, aquest noi, d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. Àlex Calatrava.
27: El conductor és un home de 33 anys que va perdre el control de la seva moto i va acabar xocant amb una furgoneta de davant seu. A l'accident va morir una jove de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada l'home en sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha estat atès per les seves ferides. La investigació apunta que l'accident és fruit d'una greu imprudència del motorista. En les properes hores passarà a disposició judicial al jutjat de Guàrdia de Figueres.
11: A la ràpida, un home s'ha entregat als Mossos per la mort violenta d'un altre en una baralla en grup. Els fets van passar diumenge. El detingut és un home de 34 anys. Ràdio Ebre, Leida Bas.
2: El detingut s'hauria presentat voluntàriament aquest dilluns a dependències policials i està previst que passi dimecres a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc diumenge de matinada al voltant de 3:45, quan els Mossos van rebre l'avís d'una agressió entre diversos grups de persones. En arribar al lloc, els agents van trobar un home ferit per arma blanca que, malgrat els intents de reanimació del SEM, va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a les Terres de l'Ebre manté oberta la investigació, que continua sota secret d'actuacions.
11: I Esquerra Republicana a Lleida denuncia que encara hi ha molts cartells de carreteres a l'Aragó on apareix Lérida, no Lleida. Passa en nacionals com la 230. Per això el partit demana a l'Ajuntament de la ciutat, l'Ajuntament Socialista, que reclami a l'Estat que retiri aquests rètols en castellà.
21: Carreteres nacionals com la N240, la N230 i l'antiga Nacional 2 encara porten el nom de Lérida en carreteres d'Aragó. Alguns en cartells antics, altres, com passa a Binèfar, en cartells nous, quan l'únic nom oficial des de fa 30 anys per indicar on és Lleida és justament Lleida, no Lérida. Per això, des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu a la Paeria de Lleida, Jordina Freixanet, vol que l'Ajuntament Socialista de la ciutat reclami a l'Estat que ho corregeixi.
8: És una qüestió de legalitat, de respecte i de dignitat. Per això, des d'Esquerra Republicana, portarem al ple de la Paeria una moció perquè l'Ajuntament, en el seu ple, demani d'una vegada per totes que l'Estat faci un inventari de tots aquests rètols i els substitueixi definitivament. I ho farem també al Congrés i al Senat.
21: L'error es repeteix en altres cartells ubicats a la província d'Osca, on els noms de poblacions lleidatanes, com ara Alfarràs, surten mal escrites amb l'accent en castellà.
11: Som ara a Barcelona, al barri del Poblenou, perquè l'Escocesa, una antiga nau industrial d'aquest barri, es convertirà en un centre per a empreses d'economia social i agroalimentària. És un espai que va ser desallotjat pels Mossos l'octubre passat i vivien 55 persones sense sostre que hi recollien ferralla.
9: Me han dicho que en 48 horas nos vamos fuera. Mi marido busca chatarra con el carro, también yo.
12: Reciclamos cosas y vienen chicos del Marruecos, de Senegal, de Nigeria y compran con de nosotros la chatarra. Pero eso nos ha
11: cambiado. Ara, 9 mesos després, a banda de ser un espai per a empreses, també s'hi faran habitatges adaptats per una setantena de persones amb discapacitat intel·lectual. Oriol Soler.
13: El govern municipal invertirà 52 milions d'euros per rehabilitar més d'11.000 metres quadrats de la nau industrial, que quedarà dividida en tres parts. En una hi haurà espais per a cooperatives i empreses d'emprenedoria social, en una altra, el Barcelona Food Lab, un centre d'innovació gastronòmica i tecnologia agroalimentària, i un tercer amb habitatges adaptats per a 72 persones vulnerables o amb discapacitat intel·lectual.
14: Preservar memòria, patrimoni i identitat de la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
13: L'alcalde Jaume Collboni expressava així la importància de millorar l'espai sense que això perjudiqui els veïns.
11: 4 minuts i seran 2:15. Si us pensàveu que a l'agost els hospitals estan sota mínims, amb menys feina perquè estan tancats per vacances o molts estan fent vacances, doncs tot el contrari. Si cal, si es necessita, hi és tothom. A l'Hospital de Bellvitge en 7 dies han fet 8 grans cirurgies que han requerit una trentena de professionals. Habitualment en un mes se'n solen fer unes 3 d'aquestes. Però aquest mes d'agost han hagut de fer en una sola setmana 4 trasplantaments de cors i també s'han implantat 4 més d'artificials. Ens ho explica la Susana Ruiz.
15: En una de les setmanes amb més poca activitat de l'any, l'Hospital de Bellvitge ha donat el do de pit. Entre el 10 i el 16 d'agost va resoldre un nombre d'intervencions cardíaques de màxima complexitat no programades i urgents mai vist al centre, un total de 8 en 7 dies. El doctor Fabrizio Esbraga és cirurgià cardíac de Bellvitge.
16: Aquesta és una situació extraordinària. Hi han hagut 4 trasplantaments i 4 implants d'assistència ventricular. I generalment són 2 al mes el que fem, llavors s'han concentrat tot en aquesta setmana.
15: Més d'una trentena de metges i infermeres de diferents serveis del centre van ser els responsables de fer aquestes 8 intervencions, 4 trasplantaments cardíacs i 4 implants de cor artificial.
16: Són procediments que són imprevisibles. No sabem quan poden venir pacients que necessitin aquest tipus d'intervencions, llavors no són programables.
15: Són operacions llargues, d'unes 6 hores de mitjana, i es van fer per torns, algunes de nit. En tot moment es va garantir l'expertesa que l'Hospital de Bellvitge té en aquests procediments, també en ple mes d'agost.
11: I en aquests dies de calor, de falta d'aigua, atenció al que s'ha descobert en un estudi coordinat per l'Hospital de Sant Pau. Està embarassada durant una sequera augmenta el risc de part prematur o que el fetus creixi menys. Per què exactament, Susana?
15: Les sequeres s'associen a més probabilitats de prematuritat o, si l'embaràs arriba a terme, de creixement fetal insuficient, o sigui que els nadons neixen més petitons. Si la sequera coincideix amb episodis de calor extrema, el risc incrementa, com explica el doctor Ottavio Ranzani, coautor de l'estudi coordinat per Sant Pau.
0: Durante un embarazo, si la madre fue exposta a sequía más ola de calor, este efecto en el parto prematuro es mayor.
15: Tot i que la recerca s'ha centrat en embarassades del Brasil, segons els investigadors, els resultats són extrapolables a altres regions del món, com la conca mediterrània, on els episodis de calor extrema i sequera són cada cop més freqüents com a conseqüència del canvi climàtic.
11: Ens queden els esports. El Barça ha fitxat un porter, Livakovic, el segon de Joan García. Adrià Soldevila, explica'ns, bona tarda.
3: Bona tarda. Ho hem explicat en exclusiva aquest matí al Que t'hi jugues. El Barça té tancat el fitxatge de Dominic Livakovic, que s'incorporarà de manera immediata. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el jugador croat i el Fenerbahçe pel traspàs del porter per uns 2 milions d'euros més variables. Livakovic serà el segon porter del Barça i el suplent de Joan García, tal com volia Flick. El tècnic demanava un segon porter per tenir un substitut de garanties i que Chesney, tot i voler-lo a la plantilla, no hagués de ser la segona opció. Per tant, recordem, Livakovic, nou porter del Barça, amb un traspàs de 2 milions d'euros més variables.
11: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER, seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida. Ara continua la informació aquí a l'hora 14 de la SER. Tornem demà, que vagi bé.

0: Porque el cantante reggaetonero Wisin ha explicado que su Universidad del Perreo es en realidad su nuevo álbum. ¿Qué te parece?
1: Pues que hemos sido engañados.
0: No vas a,
1: yo
0: no vas
1: yo
0: a
1: pensé que lo decía por el Valladolid, pero mejor,
0: no,
1: sea, hombre, mejor que sea por esto.
0: No, tampoco lo decía por el Leganés, pero bueno.
1: No, tampoco.
0: No, de momento no vas a apuntarte a la Universidad del Perreo, ¿no?
1: No sé de momento no, porque no tengo cadera.
0: Bueno, pues por lo menos te escuchamos en Ser Deportivos.
1: Eso sí.
0: Venga, hasta mañana. Adiós.
2: Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Radio SER, Principat d'Andorra.
3: ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la vuelta.
4: Helvetia y Caser.
5: Caser y Helvetia.
4: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
5: Porque juntos mejoramos para ti.
6: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri del Poblenou de Barcelona. El barri els va acollir molt bé i per celebrar-ho, el 5 de juny, van fer una festa al carrer Pere IV que va durar tot el dia. Hi va haver vermut, paella, xocolatada, concerts, poesia, xerrades i lectures dramatitzades de textos sorgits dels cursos de l'obrador de la Beckett. A més, es va presentar la temporada 26-27, en la que comptarem amb alguns dels creadors més estretament lligats a la història de la Sala Beckett i que manté l'aposta constant de promoure la nova autoria catalana. Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mar Rossí, que amb Oriol Genís serà el primer espectacle, i és que Oriol Genís serà un dels grans protagonistes amb el cicle Paraula, cos i caràcter. El veurem en quatre espectacles, per exemple, Compto cada passa meva sobre la terra.
8: Jo tinc força memòria per les cases, per la gent. I a vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat.
7: Victòria Spumber, Sergi Balbel, Ferran Dordal, Oriol Pla, Pau Matas, Pepa Plana, Mario Gas, Maria Velasco, Mercè Sàrries i el col·lectiu Padana, Missa i Repicant són alguns dels noms de la nova temporada de la Sala Beckett.
9: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Farens amb tu.
11: Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
12: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
14: Tiri, tiri, tiri.
15: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
16: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
15: ¡Qué buen servicio!
16: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Si crees en el planeta, si es Tabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
18: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
19: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Alba.
20: Bona tarda.
1: Bé, crec que també t'hauria de dir ben tornada.
20: Ben tornada. M'ha fet molta il·lusió tornar a entrar per aquesta porta.
1: Perquè tu vas col·laborar amb el balcó.
20: Amb el balcó.
1: Què hi feies?
20: Doncs mira, fèiem plans de fin de... Recomanàvem plans. Va ser, jo crec, que de les primeres coses que vaig fer com de ràdio... I recordo passar-m'ho molt bé. va ser un espai que són d'aquests espais que són guais per aprendre, perquè com que hi ha molta llibertat i al final és una cosa divertida, tu també et deixes a tu mateix anar molt i provar i experimentar, no és una cosa rígida. Llavors em va anar molt bé com per agafar seguretat també i confiança.
1: Tu recomanaves coses xics o eres de... Aneu a aquesta fira medieval,
20: no.
1: A Osona, ja veureu que
20: xula. Jo recomanava com les coses modernes, com que una mica teníem com els rols repartits. Llavors a mi ja entenia que em tocava una mica com el modern.
1: Els plans immersius els vas començar tu, per aquí?
20: Sí, una mica.
1: Que, escolta, Alba, moltes entrevistes que t'han fet, he llegit que sempre et pregunten per la síndrome de la impostora, Intentarem no anar per aquí.
20: Vinga, perfecte, jo crec que estic preparada.
1: És que en una d'aquestes respostes teves parlaves d'una altra síndrome que m'ha sobtat bastant, que és la síndrome de la vella reina.
20: Jo a vegades ja no sé ni les coses
1: que dic. Què és això de la síndrome de la vella reina?
20: Què vaig dir de la síndrome de la vella reina? Ja no me'n recordo. No ho sé, me'l deuré inventar.
1: Com que et conformes, que ja estàs en un lloc molt guai, no sé.
20: Com anava,
1: jo vaig llegir,
20: això? A vegades m'invento nom, m'invento coses, o potser ho vaig escoltar per allà i en aquell moment va tenir molt de sentit per mi. Però no sé què em deuria referir exactament, però potser pot tenir a veure amb dues coses. O en mai tenir-ne prou...
1: I crec que anava per l'altra banda.
20: Per l'altre costat.
1: De dir, uau, que bé que estic ara fent això...
20: Però això no em pega a mi, perquè jo sóc el contrari, això. Aleshores, potser era una por que tenia, potser tenia por a desenvolupar el síndrome de la vella reina, però a la vegada sóc una persona que em moc per tot el contrari. Llavors, potser m'aniria bé una mica de vella reina per descansar i conformar-me. Potser el conformisme és una de les coses que tindria a treballar en aquesta vida. Que és una paraula molt lletja, conformisme, però si va acompanyat de viure més tranquil i disfrutar més de les coses i saber estar en calma i disfrutar el que tens, llavors
1: això
20: em semblaria
1: no
20: bé. Em costa.
1: Duent a la pràctica.
20: Estic, bueno, la vida és un camí molt llarg, però diguem-ne que és com de les coses que estic intentant treballar. Em costa, és antinatural per mi, això.
1: Actualment, on tu guanyes les garrofes?
20: Sobretot a la Turra. La Turra és la meva feina principal i llavors després l'acompanyo, com la majoria de persones que ens dediquem a aquesta professió, amb altres seccions o col·laboracions. Llavors, ara mateix estic a l'Està passant, que és el primer any, aquesta ha sigut la primera temporada que ja estic, quan he fet un registre que no havia fet mai, perquè clar, és un programa d'humor. Jo no sóc humorista, ni sóc còmica.
1: I bé, et sents
20: ni
1: còmode?
20: Ni faig gràcia. Ara em sento molt còmode. Al principi va ser un repte i em va costar molt acostumar-m'hi i patia, i vaig tornar... O sigui, sí que és veritat que portava com ja temps, que ha passat tot molt ràpid, però prou temps als mitjans i m'havia sentit com molt segura en segons quins espais o quines maneres de fer quin tipus de programa, i això va ser guai perquè en realitat va ser com tornar una mica als nervis de no sé si faré una cosa, superar-me a mi mateixa, com aquestes coses horroroses, però que realment són un dels motors, no? que ens fan créixer. Llavors, al principi, li vaig agafar va fer molta por, jo vaig ser molt sincera amb ells, els vaig dir, suposo que sabeu que jo no sóc humorista. Una cosa és tenir gràcia natural.
1: Que això sí que en tinc.
20: Que jo crec que això sí que en tinc. L'altre és fer gràcia, que és molt diferent. Llavors jo crec que tinc gràcia, però no faig gràcia. Però ja tenen un equip de guionistes molt bons que m'ajuden amb els acudits. Llavors jo com que sé interpretar, doncs ja he pillat una mica el rotllo. Ara m'ho passo molt bé.
1: La Turra està passant.
20: La Turra està passant. A la tarda de Catalunya Ràdio també hi vaig dos cops al mes.
1: Que el gestor no s'avorreixi.
20: El gestor sobretot que no s'avorreixi. I també, per si no n'hi havia prou, vaig al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. Això seria com lo principal. Després, típiques xerrades, coses que presentes, gales, bolets, que jo li dic bolets xulos, però bolets. Però això seria com el que faig recurrentment.
1: I tu amb quina terminologia et sents més còmode? Periodista cultural, comunicadora... Com vols que...
20: És tan horrible, això.
1: Necessitem etiquetes.
20: No, clar, vull dir, és horrible perquè encara no ho sé, aquest és el problema. Jo diria que comunicadora. I em dedico al periodisme, dic a vegades, que no periodista, perquè clar, jo la carrera no la vaig fer. He fet altres camins i relacionats amb la comunicació, però a la vegada
1: exerceixes
20: dins del món de la comunicació,
1: periodista.
20: Jo exerceixo de periodista, perquè molta gent a vegades, com que surto no, més de les xarxes socials, del món del podcast, del videopodcast, etcètera, no, és com aquí, quan jo començo i ara. Molta gent ara, com amb aquestes noves etiquetes, et col·loca creadora de contingut, i és com, jo faig coses, o sigui, no sé què faig, però tampoc sóc creadora de contingut, saps? Llavors com que no em sento cap d'aquestes coses.
1: Saps el que no ets.
20: Sé el que no sóc. Llavors, bueno, pues, comunicadora, faig periodisme, que tampoc periodista, i creadora de contingut no ho sóc, vull dir, bueno... En ello.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la comunicadora que fa periodisme.
20: Perfecte.
1: L'Alba Riera.
19: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Alba Riera amb la cançó Canta Cadernera de Xerim Arasté amb la col·laboració de la Rita Pallès i el Pol Batlle, que aquest és un tema relativament nou perquè es va publicar l'any 2024 i amb el que dius, Alba, que t'identifiques molt.
1: A veure, m'identifico molt, vull dir que és una d'aquelles cançons que... Hi ha cançons que tu escoltes i et quedes en silenci. No com que hi connectes d'una manera especial o hi entres d'una manera especial. I aquesta cançó sento que és una cançó que a mi m'obre com molt al pit. I a més jo sóc una persona que, especialment a la primavera, a l'estiu... O sigui, en general m'agrada molt com la bellesa de les coses. Com que visc una mica amb el síndrome d'Estendhal a dins, com es diu.
0: Una mica intensa.
1: Sóc bastant intensa. Sóc bastant intensa, llavors, especialment a la primavera, a l'estiu, no? Com amb tots... Són moments als que jo disfruto molt... I com tot el que, a veure com, o sigui, tot el que veig fora em nutreix a dins, no? Com que em fa com faig un exercici com d'observació, introspecció. També sóc una persona molt ordenada, llavors m'agrada molt el sentit de les estacions, el pas del temps, un camí que marca, llavors bueno, aquesta cançó és com que m'ha acompanyat en moments importants, en moments d'amplitud, en moments de cantar, tot i que hi hagi la vida i el dolor tota la vegada. Aleshores, és una cançó, no sé, que és com que sempre m'arriba molt. I a més, se suma la casualitat de que em va escriure el Xerim Arasté un dia, diem que ell i la seva parella, que és una parella... Els vaig veure aquest any als Premis Under Rock i em vaig quedar amb la boca oberta pensant són simplement perfectes, o sigui, doncs, belleses, caminen juntes. I em van dir que escoltaven La Torre, m'envia un missatge molt bonic, dient que escoltaven La Torre conjuntament.
0: I això et va...
1: I això em va agradar molt. Llavors, bueno, no sé, tinc una connexió especial per tot això.
0: Però jo diria que tu més que Caderneres, que és el jilguero de tota la vida, tu ets més de Dofins.
1: Sí, tens tota la raó. I, de fet, saps, ara et diré on està aquí lo triqui, és que a mi els ocells em fan mania. O sigui, jo tinc bastant averofòbia, que es diu, vale? O sigui, no m'agraden molt els ocells. Però, en aquest últim any, per processos personals, etc., m'he agafat molt a contes, narracions, coses més, bueno, sí, contes metafòrics sobre la vida que m'han funcionat i m'han anat molt bé, que tenien a veure amb els ocells, amb el vol dels ocells, etc., etc. Per això també com té tanta importància aquesta cançó. I haig de dir que m'estic reconciliant.
0: Amb el món
1: amb
0: diari.
1: El món, sí, i en concret amb els pardals, que em semblen boníssims.
0: Jo és que havia llegit que, o sigui, l'obsessió pels dofins era que fins i tot de petita volia ser dofinoterapeuta.
1: Delfinoterapeuta. I això podria... O sigui, és vigent, és atemporal.
0: Però això d'on ve? Que veies capítols del Flipper o què?
1: A mi m'encanten els dofins des de sempre... En plan, no ho sé, és que saps, hi ha coses que no saps per què t'agraden. O sigui, quan era petita, com ja tenia com un llibre de dofins que m'agradava molt, és veritat que m'encanta el mar, podria viure al mar. Llavors, potser de petita ja m'agradava molt el mar i vaig veure un animal, no?, marí moníssim i vaig dir, ai, m'encanta els dofins.
0: Que és superintel·ligent.
1: Que és superintel·ligent.
0: Fa voltaretes al mar,
1: no? Tinc samarretes, dofins i tot, encara. Llavors, sí que recordo una cosa una mica traumàtica, que la meva generació encara s'anava al zoo de Barcelona els aniversaris, o sigui, una cosa molt recurrent a les escoles i tal. I hi havia dofins. Llavors, hi havia l'espectacle de dofins i quan era l'aniversari d'algun nen, doncs deien el teu nom i tu tenies l'oportunitat de baixar i donar-los com menjar els dofins i com formar part de l'espectacle. Llavors jo vaig anar com a dos aniversaris de dos nenes del meu col·le i les van cridar i elles van participar. I quan va ser el meu aniversari, a mi ningú em va cridar perquè t'havien d'apuntar els teus pares. Això jo no ho sabia, els meus pares no m'havien apuntat a que jo participés a cap espectacle. I me'n vaig anar a casa completament traumatitzada. Llavors crec que llavors encara em vaig obsessionar amb allò que no tens, em vaig obsessionar més amb els dofins.
0: Dos tasses, vinga.
1: I mira... Vaig pensar en algun moment de la vida que, com que domadora de dofins, em semblava que estava malament.
0: Ho està.
1: Perquè no se'ls pot domar.
0: I tenir-los un zoo.
1: I tenir-los un zoo encara pitjor. Vaig pensar que delfinoterapeuta era una altra manera d'apropar-me a ells.
0: No sé com està el sector dels
1: delfinoterapeutes. Jo tampoc ho sé, no sé si existeix avui en dia aquesta professió.
0: I ja. Si tenen feina per tots, si es guanyen bé la vida, però bé, tu has triat el món de la comunicació.
1: Sí, però...
0: Que aquests saben com està, no hi ha feina per tots i guanyar-se la vida... Bueno, no? Anem fent... Que, com comentàvem abans, tu ets comunicadora, però no has passat ni per comunicació audiovisual ni per periodisme, que serien una mica les dues vies per arribar fins aquí. Per on comences, tu?
1: Començo a casa meva parlant amb una pedra. O sigui, sempre he tingut molt aquesta vocació de la comunicació. Ha sigut sempre el meu fort i la meva manera apropar-me al món i de conèixer. Era molt preguntona, m'interessava molt la vida de tothom des de petita, o sigui, com la meva cosina gran sempre ho deia, en plan, tu venies i em passaves llista de tota la gent de la meva escola, que eren cursos més grans, i com està, nom i cognom, i ella m'anava explicant la vida de cadascú. La meva mare, com sempre, deia com que se m'havia de regalar una porteria, però no de futbol, en plan, que se l'ha de posar a una porteria aquesta nena i que parli amb tothom perquè no callava. Llavors era, alhora, portava molt a dins, presentava tot el que podia al col·le, jo em postulava, hi ha un certamen, ja te'l presento jo, ja tal, molt...
2: Eres tu aquella.
1: Era jo, és que m'encantava. I sobretot no callava, o sigui, tots els informes que tu veuràs de la meva escola és molt bé, molt bones notes, molt dolça, molt mona, però no calla.
0: Però et fotien fora de classe o...?
1: No, perquè era molt bon estudiant.
0: Riera, va.
1: Però era com, vale, callo. I seguien raonant. Aleshores, hi havia una part com molt... Jo crec que sí que, quan es parla de vocació, jo crec que sí que la tinc. I d'altra banda va ser simplement que se'n va en el moment de la vida en què s'ha d'escollir carrera i tota la... Jo sempre havia dit que voldria fer periodisme i que volia ser presentadora. De fet, jo de petita no és allò, astronauta, bomber, presentadora. Era molt concreta, presentadora. Actriu de Hollywood, presentadora. Llavors, en un moment de la vida que és el que s'ha d'escollir carrera, va coincidir amb la mort de la meva mare i això és el que em va fer... vaig caure, vull dir, vaig estar una depressió, o sigui, molt, una tristesa molt profunda, això m'ha fet perdre molt la motivació durant uns anys concrets, el que et deiem, molt bon estudiant, super exigent, super bones notes, vaig perdre les ganes per tot, i això és el que em va fer portar a estudiar psicologia, que jo compleixo el tòpic, que em sap supergreu pels psicòlegs, perquè aquell tòpic de la gent que estudia psicologia és la gent que necessita resoldre els seus problemes.
0: Efectivament.
1: Jo el vaig bé. I ja a la meitat de la carrera vaig acabar la carrera, perquè jo, és això, com que soc molt estudiós, era com ja pels meus ovaris que he acabat la carrera. Però jo a la meitat de la carrera ja vaig dir, què faig aquí? Ets a reconduir el meu camí? I vaig ja començar a fer com cursos de comunicació i indústries culturals, vaig fer un postgrau, vaig fer un màster de ràdio i tele, o sigui, ja vaig adreçar-me molt al món de la comunicació. Però és que tots els amics que tenia que feien periodisme i tal, que tenia dos molt amics, que ells que havien agafat la carrera em deien, no facis la carrera perquè perdràs el temps.
0: I els primers pinitos professionals, per on debutes?
1: A veure, vaig començar a... vaig començar a Ràdio Primavera Sauna amb una secció, al Tardeo, en el programa de l'Andrea, i d'altra banda, i paral·lelament gairebé, vaig estar ICAT als experts i després fent seccions, tot això amb seccions, i fent seccions a l'estiu, tant al Via Lliure, a RAC1,
0: sí,
1: com a Catalunya Ràdio. Bueno, és que jo estava boja, ja, perquè també t'haig de dir que sempre he tingut molt clar el que volia fer, el que se'm donava bé, amb el meu objectiu i on volia arribar. Això sí que recordo el moment aquest de despertar-me a psicologia i dir merda, perdut el temps, entre cometes, però sí, perquè no és res el que m'hi volgués dedicar, i com començar a intentar agafar vies i fer-me veure, perquè sí que tenia com molt... Dins meu jo sabia que això a mi se'm donava bé i que havia de funcionar. Llavors tenia aquesta espècie com de innocència de la joventut, que és perfecta, perquè tu et tires a la piscina sense mirar si és fons o no, o sigui, adeu!
0: T'autoconvides tu a les festes.
1: És increïble, doncs això és el que jo vaig fer, i com que tinc morro, vaig convidar-me allà on podia, i tothom que em va dir que sí, doncs jo, encantada. I així vaig començar.
0: Clar, i vas passar per aquí, vas passar per
1: RAC1, vaig fer el balcó,
0: Catalunya Ràdio, sí. Seccions...
1: Vinga.
0: I 8 TV.
1: 8, bueno... No sé, si
0: què va passar?
1: No sé si vols que parlem d'aquest tema.
0: Home, és que tot arreu he llegit que és la pitjor experiència laboral que has tingut mai, però mai he trobat, o sigui, no he trobat el per què.
1: Val, és la pitjor experiència laboral de la meva vida perquè va ser molt dura, en el sentit de que era un programa que arrencava, un programa en el que a mi no m'agradava gens ni l'enfoc ni la línia editorial del programa, ni tampoc com estava dirigit i enfocat, i a més... Tenia una manera de fer televisió molt antiga, el programa, llavors, per un costat, és que jo no m'hi sentia gaire còmode.
0: No hi creia.
1: No hi creia, en el programa. Producte, sí. I d'altra banda, perquè era un programa nocturn, que en el que jo feia de reportera, i això vol dir que... Però reportera per Catalunya, i eren reportatges que no és que anessis a... No hi havia com un objectiu d'anar a descobrir una història, anar tal, que a mi això m'encanta. O sigui, no era tant el problema dels horaris, sinó que anava a vegades a no fer res. Llavors, pues, potser de tota la setmana, a banda de l'horari que jo feia de redacció, a partir d'X hores me n'havia d'anar a Solsona, a Puigcerdà, a on fos, fins a les 12 de la nit, sol amb un altre noi càmera. Estàvem pagats, no cal ni que t'expliquin, estan pagats, a fer cada nit una connexió en directe sense cap mena de sentit, que a vegades et senties una mica fins i tot un animaló. O sigui, a mi m'havien arribat a menys no sé quants graus. Enviat a Puigcerdà, amb totes les hores que són de cotxe, d'anada, de tornada, me'n recordo que el càmera era un xaval que acabava de començar fent pràctiques, que el cotxe que portava era el seu propi, que se'ns n'anava el cotxe per la carretera, o sigui, per les corbes.
0: Que això no fa tant,
1: vull dir. Era plena nit per fer una connexió en el que jo em ficava en un comptador baix i havia de córrer pel poble a veure en un minut quants termòmetres que marcaven menys zero trobava. Era un gos, bàsicament. Llavors, era bastant una humiliació, et diria. I a més, tenint en compte, o sigui, a mi m'encanta l'entreteniment també i ho disfruto, però les condicions laborals eren nefastes, tenint en compte doncs, tot aquest escenari.
0: Que tingui un sentit el que vas a fer.
1: Que tingui un sentit el que vaig a fer i també que, llavors, després tu compta les hores de tornada del poble que estiguéssim, tot això evidentment no estava remunerat, no es pagaven aquestes hores, I recordo aquell dia especialment el de Puigcerdà, perquè vam arribar els dos esgotats, el noi i jo, en plan, no ens hem matat de miracle, i ni tan sols ve cap missatge de ningú de l'equip de heu arribat bé a les 4 del matí. Uns mínims no hi ha de garantia. Llavors, van haver moltes coses que a mi em van impactar molt de la manera de treballar. Cosa que no vol dir que, perquè, d'altra banda, jo sóc una persona que molt boja de la feina, o sigui, treballo moltes hores, molt implicada, molt resistent, vull dir, no és que fos una cosa he hagut de treballar, i de que no entengui que s'ha de menjar molta merda a l'inici, perquè jo sí que penso que, malauradament, tot i que també et curteix molt, s'ha de menjar merda als inicis, vull dir, això et curteix, vull dir, no anava tant per aquí, sinó per totes aquestes altres condicions que et dic. D'altra banda, és veritat que vaig aprendre molt, això és cert, perquè estava jo sola davant dels lleons, i sí que em vaig desenvolupar molt fàcilment davant de la càmera i sí que recordo molt també la sensació de dir és la primera vegada que faig televisió cada dia, a mi la televisió m'agrada molt, crec que se'm dona millor que la ràdio, la càmera. Llavors, sí que d'altra banda, a nivell personal va ser una bona experiència i va ser allà on em van descobrir.
0: Clar, això t'anava a dir, que hi ha un report que t'obre portes a la Manchester, no? Del Ricard Ostrell.
1: Correcte.
0: I a partir d'aquí...
1: És que tot serveix per alguna cosa, tot i que sigui una merda. Tot i que sigui una merda. Ara no recordo. Feia reports cada nit, vull dir, hauria de ser algun. I alguns els penjava al meu Instagram i hauria de ser algun que deuríem...
0: I això et va...
1: Veure per allà. Per això et dic, encara que siguin experiències de merda, moltes vegades saps veure-ho després, el significat que van tenir.
0: I a la Manchester comences com a col·laboradora, no?, en programes com Planta Baixa o Col·lapse.
1: Sí.
0: I bé, fins a arribar al dia d'avui, que ets la directora i presentadora de La Turra,
1: sí.
0: Que ara ens donaràs més detalls sobre què és això de La Turra, però com que aquí sempre celebrem que gent que pica pedra doncs hi vagin bé les coses, doncs ho celebrem amb unes magnòlies. Dicen que...

0: llapis a memòria de la comunicadora Alba Riera, també hi hem trobat Magnòlies, de la Rosalia, acompanyada de l'Escolania de Montserrat. Que, Alba, si has inclòs Magnòlies en el teu llapis de memòria, entenc que tu no formes part d'aquell sector que es va indignar moltíssim. Perquè...
1: Una mica indignada, sí.
0: Amb
1: però
0: la
1: no
0: Rossi,
1: moltíssim.
0: Perquè va fer cantar l'Escolania en castellà.
1: M'hauria encantat que fes cantar l'Escolania en català, però això no vol dir que jo no disfruti d'aquesta cançó i que no hagi disfrutat de Lux, perquè, a més, crec que comences a pillar que he passat un any bastant intenset emocionalment amb cançons ben intenses i jo soc de les persones que ha disfrutat moltíssim Lux. Perquè m'ha pillat, no?, en un moment.
0: T'ha arribat
1: no,
0: en un moment que t'havia d'arribar per degustar-lo.
1: El que havia arribat, tot i que jo, la Rosalía és la meva artista preferida del món mundial i també vaig connectar molt amb Motomami, etcètera, però Lux, que ha sigut un disc com més polèmic en molts sentits, jo l'he disfrutat moltíssim, moltíssim, i m'ha agradat moltíssim. Magnòlies és la cançó que fa amb l'Escolania, és una cançó que avui en dia encara escolto moltíssim. Perquè també té una cosa... A banda que jo sóc una boja de les flors i ja només perquè es digui Magnòlies, tu ja em tindràs allà fent clic.
0: Sí, pots fer cantar l'Escolania en rus.
1: Exacte, amb el
0: si
1: que vulguis.
0: Si Magnòlia...
1: Però és veritat que ella ha relat el seu enterrament en aquesta cançó i penso que és una idea com molt egocèntrica i molt narcisista, però que molts hem tingut moltes vegades. O sigui, qui no s'ha imaginat el seu enterrament.
0: Et diré una cosa, aquí molts convidats, alguns, porten la cançó que volen que soni.
1: És que clar.
0: El seu enterrament.
1: Llavors, és una cosa que no, que molts ens hem imaginat moltes vegades, i què sonaria, i qui vindria, i qui ploraria més, i aquesta persona...
0: Home, tant...
1: Jo he sigut molt concreta. Jo he sigut molt concreta, jo he entrat en molts detalls amb aquests temes.
0: Si vols deixar alguna cosa...
1: Llavors, em va semblar com molt maca la manera d'explicar-ho, i mira, no havia pensat ni he posat al llapis de memòria cançons del meu enterrament, però deixo dit ara, que m'has fet venir la idea, que si algun dia em moro em posin Magnòlies.
0: Doncs ja està, superoriginal,
1: no?
0: La mateixa
1: ho tenim
0: que,
1: tancat,
0: que la Rosalía.
1: Ho tenim filat.
0: Quantes vegades heu intentat que la Rosalía vingui a la Turra?
1: Saps que no tantes, perquè...
0: Ho heu intentat, pel que dius.
1: Ho hem intentat malament i torpement, és a dir, per un camí que jo crec que és molt difícil, per una espècie de por i respecte, et diria. De no, és impossible. No pot passar. No, com aquell, no, és com aquella artista preferida. També perquè sento, això quedarà molt místic i molt poètic, però bueno, potser si algun dia ho veu li fa il·lusió. Sento que sé que algun dia passarà, sé que algun dia tindré una conversa amb la Rosalía i llavors voldrà dir que és el moment. Llavors és com... Ja vindrà, ja passarà.
0: Rosalía, si estàs sentint això, primer vine al llapis de memòria. Després ja aniràs a la Turra, però
1: bueno,
0: primer...
1: Sí, primer, em sembla bé, Cada cosa al seu moment. Cada cosa al seu moment.
0: Que ara, Alba, per si algú que ens està escoltant diu què és això de la Turra, com ho expliquem?
1: A veure, La Turra en realitat és un programa que és un videopodcast que veu molt del podcast però que també veu molt de l'audiovisual i de lo televisiu.
0: Tornem
1: i crec
0: les etiquetes que necessitem
1: no,
0: per definir-nos.
1: No, però és veritat, perquè és una espècie de mix, no?, entre lo digital i lo televisiu. I és un programa que es basa en una tertúlia i una entrevista al voltant d'un tema en concret. I els temes giren entorn a allò més quotidià, més vital i més... relacionat amb les relacions, amb les emocions, amb els vincles, amb el nostre dia a dia, o amb temes més polítics o socials. Llavors anem combinant aquests temes. En realitat són els temes que ens preocupen i els temes que parlem, els temes que ens preocupen i que ens obsessionen.
0: Que l'etiqueta que no treus amb la Turra és la que és un producte per joves.
1: Bueno, clar, és un producte per joves que escolta gent de totes les edats.
0: Està ben revertit, aquí.
1: Està ben revertit.
0: Que la idea original de la Turra va ser teva?
1: A veure, idea original, jo sempre ho dic, és una tertúlia i una entrevista, és a dir,
0: no hem tingut una gran invenció que no acostumem a sentir en altres mitjans.
1: El que sí que teníem clar és que hi havia un espai, hi havia un forat per un tipus de programa com aquest, que sí que existia altres canals i en altres idiomes, que volíem que existís en català, però sobretot és això, que sí que en aquell moment hi havia un forat per aquests tipus de temes. Llavors, més que la idea, sí que vam saber veure quina era la necessitat o el buit.
0: Que parles en plural perquè comences amb l'Andrea Gómez.
1: Clar, vaig començar amb l'Andrea.
0: Però després l'Andrea vola. No?
1: L'Andrea se'n va anar cap a Nervi.
0: Al programa Nervi.
1: Sí.
0: Va fer impressió això de quedar-se sola en el timó amb el volant?
1: Al principi va fer moltíssima impressió. Perquè a més l'Andrea, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, però a banda de ser la meva millor amiga adulta, que jo dic, és a dir, jo tinc moltes millors amigues i sóc una persona molt d'amigues, però ja com les de tota la vida, la gent que coneix el col·le, la gent que tal, com de l'etapa adulta en el que tu escolls algú ja de manera molt conscient, la persona més important per mi és i ha sigut l'Andrea. Llavors, a banda de tenir aquest pes emocional com a millor amiga, jo amb ella també, per mi ha sigut una gran inspiració, l'Andrea, en molts sentits. Jo començo també el Tardeo, quan ella té el programa, jo aprenc molt de la manera de fer de l'Andrea i compartim moltes inquietuds sobre la feina, pors, dubtes, ens preguntem molt, no? Vull dir, com compartim molt aquesta part. Aleshores, per mi era com... em feia molta il·lusió aprendre amb l'Andrea i de l'Andrea, no? També, i com créixer al seu costat. Llavors, al principi, era com, ai, no, ara sense ella no sabré fer, ai, quina por. Però després ha resultat un repte positiu, perquè d'una altra manera jo m'hagués com quedat sota l'ala, no?, una mica, perquè a vegades també si la vida... Tot i que és el que et dic, jo sí que tinc molt una tendència de... els reptes, aprendre, soc competitiva, vull dir, tot m'impulsa el creixement i fins on arribo i què puc aprendre, i com, vull dir, jo ja tenia molt aquesta intenció de... Tenia clar que la Turra per mi era com el projecte, el primer projecte que em podia fer veure, no?, des d'un altre lloc, donar-me a conèixer des d'un altre lloc, no? L'Andrea venia del Tardeo, que hi havia generat un impacte molt gran i una escola, no? Per mi era com la primera cosa que feia.
0: Era un repte, sí.
1: I jo sabia... Però... crec que d'una altra manera, segurament, no... Bueno, és que la Turra no hagués sigut la Turra.
0: Bé, bàsicament vas tenir clar que, com diu la cançó que està sonant ara mateix de fons, you gotta go my own way, no? O sigui, que tu havies de fer el teu propi camí.
1: Bueno, no em va quedar una altra, però ara ho celebro i ho abraço.
0: No, però podries haver dit, va, agafem una altra persona...
1: No. Mira, això és veritat, jo volia, al principi, agafar una altra persona, però tothom del meu voltant, inclús l'Andrea i tothom, va dir, no, Alba, tu això ho pots fer sola i ho has de fer sola. I vaig dir, vale, ho faré sola, però al principi era com, no, doncs pensa en algú. Va ser la gent del meu voltant que m'han dit, no, és que estàs sobrement preparada per fer-ho sola, i va ser una bona decisió.
0: I què hi fa Haik Skill Music al teu llapis de memòria?
1: És que ara no estic escoltant-la bé, la cançó.
0: Puja una miqueta, li podem dir al Pol que ho pugi una miqueta.
1: És que m'encanta aquesta cançó, la vull escoltar bé.
0: Sí. Digues, explica'ns, què hi fa aquí? Ara està ballant, ja. Hem despertat alguna cosa amb aquesta cançó.
1: A veure, aquesta cançó...
0: Seguim amb la intensitat,
1: És que sóc molt intensa, jo. Si no trobaràs res aquí que no sigui intens. Clar, jo al final, quan vaig passar-vos les cançons als llapis de memòria, vaig fer una mica una retrospectiva de la meva vida, no? Llavors jo diria que ara estem en el moment de l'adolescència. Molt intens per mi també, sempre he sigut una persona molt romàntica. M'han encantat les pel·lis romàntiques, les històries d'amor... Ara estic entenent l'amor i descobrint-lo des d'un altre lloc, però clar, també m'he tragat la toxicitat a dojo...
0: Té els seus riscos.
1: Clar, té els seus riscos i els hem patit. I els hem viscut.
0: Ara vaig lligant caps el que ens
1: deies. I els hem patit i ara estem en un lloc també molt interessant de cara a l'amor, per això. Però a mi aquesta pel·li, evidentment, com molta gent de la meva generació, High School Musical, pues, des de lo irònic fins a lo no irònic, la vaig disfrutar i em va agradar molt. Llavors, jo estava tan obsessionada amb aquesta cançó i, com bé t'he dit, sempre m'ha agradat tant la càmera i ser el centre d'atenció, que jo obligava la meva germana mitjana, una persona a la que he martiritzat...
0: Tu ets la gran o la petita?
1: Jo soc la gran, de 3, i ella és la mitjana, a gravar-me mentre jo interpretava aquesta cançó per casa amb tota la intensitat del món. I ella, la pobra, estava allà darrere de la càmera com un moniato, esperant que la nena acabés, que parla molt de la nostra relació, també. I jo interpretava aquesta cançó, si no sé, vaig fer 20.000 vídeos, m'encantava, era com jo em feia allà tota la peli. I és una cançó que amb els anys encara escolto. Saps aquelles cançons que hi ha coses... Una olor, una cançó, et fan com... Hi ha com un accés directe, no? Com, bum, et connecten directament a emocions i sensacions.
0: És una Magdalena de Proust.
1: Exacte. Pues, és una d'aquestes cançons. Llavors la miro amb nostàlgia, amb tendresa, veig aquella Alba i m'agrada veure les coses que queden d'ella, perquè no ha deixat de ser una intensa, però també ho miro com amb tendresa i compassió.
0: Doncs vinga, anem-hi tots.

0: Deixa'm dir una cosa, ara que estàs...
1: És
0: que és tan divertit el moment de la vida en el que t'inventes nòvios, perquè jo estava escoltant aquesta lletra i dic, clar, ara tu et pots imaginar moltes persones que han passat per la teva vida, però almenys jo escoltava això. Jo era una adolescent... Nena, no havia tingut nòvios encara, però jo la cantava amb la mateixa intensitat com si hagués viscut ja una història d'amor i una història romàntica.
1: Però havies viscut les històries d'amor del High School Musical.
0: I clar,
1: musical.
0: Jo m'inventava persones, jo ho sentia fins a lo més profund quan cantava aquesta cançó. Potser m'agradava un noi de la classe o del col·le amb qui m'havia creuat i com a molt et feies així a la mà i això, aquest petit contacte, era suficient per crear-te totes aquestes emocions i tota aquesta història.
1: Déu
0: és
1: meu,
0: increïble.
1: Alba.
0: És increïble.
1: Que aquests dos que canten, que són la Vanessa Hudgens i el Zac Efron,
0: per mi amics.
1: Que l'Amparo m'ha dit, sobretot digues que són la Gabriela i el Troy,
0: home,
1: i jo parlo, no sé molt bé què
0: estic dient. És que són la Gabriela i el Troy, són els
1: que
0: protagonistes de Hades.
1: T'agradaria fer-los a la Turra? O sigui, has pensat en fer Star System Internacional?
0: Mira, m'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Excepció, i l'excepció l'hem fet amb els de Nika, de fet, que vam fer una entrevista català-irlandès amb un traductor. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
1: Que
0: i m'encantaria fer, bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista a la meva vida. De la meva vida, m'ha donat una grandíssima idea.
1: Que l'Star System català sí que va passant, no?
0: Sí que va passant.
1: Per aquí, pel Llapis de Memòria, després a la Turra,
0: sí,
1: o abans
0: ens
1: després...
0: Ens els
1: sí, els veig aquí, després els veig allà, sí. Està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abad Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que balla... I tu l'atraques o ja sap que parlareu d'això?
0: Mira, això vol dir... Jo crec que es va generar... O sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que hem, com la identitat que l'hem donat a les entrevistes és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra no també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc... Mm-hmm. No tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser... de les primeres fans de la Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
1: Sí, venia amb bones referències a l'Eduard.
0: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
1: I que
0: cap a la meva
1: sense
0: figura.
1: Tu haver-li de dir prèviament,
0: exacte.
1: Ell sabia que...
0: Exacte, que si anava allà... Que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
1: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí, saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP.
0: Correcte.
1: No, vull dir, això el Carles Riera...
0: Treu el tema, ja.
1: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, que la gent t'ho treuen i...
0: Sí.
1: Que jo més que preguntar-te per això és...
0: No m'importa, eh?
1: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
0: L'època complicada, sí.
1: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
0: Molt malament.
1: Jo vaig
0: viure, molt malament. En general, sóc una persona molt patidora, i molt per la meva família en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda tenia molt d'orgull, però d'altra banda tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
1: I fa molts anys
0: que hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, tant, no només a nivell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no? I ens n'ha fet partícips des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no? Ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que era... que el meu pare hagi pogut viure això tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això... el meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar i això ho tenia molt clar. Però d'altra banda tenia un patiment molt gran i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell... emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot, soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca, llavors em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat pensava que el meu pare podia passar pel sol, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondríaca, llavors amb teràpia, que vaig començar a anar i tota la pesca, vam acabar detectant i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no. Uh-huh. Evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés. I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors jo era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny que vaig arribar.
1: Però tu a l'Alba li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
0: Sí, clar.
1: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
0: sí.
1: On...
0: Sí.
1: Va ser xungo, eh?
0: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre molt. I és el que et dic, eh? També el patiment i el que jo li compartia... també sabíem... O sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que també és la seva actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
1: I a nivell professional també vas patir danys col·laterals d'alguna manera? Som un país petitó, vull dir...
0: Jo crec que no.
1: El típic per Twitter, dient-te no sé què...
0: Això m'és igual, això no em sembla un dany col·lateral.
1: Però has pillat alguna vegada Twitter amb algú del Zodíac, no? Va rebre guai.
0: Ai, bueno, això ja va ser una cosa... Però això crec que no anava gens relacionat amb el meu pare. Va ser simplement que... Va ser com la primera vegada que em vaig... va ser la primera secció que vaig fer planta baixa. Jo havia d'explicar com fenòmens socials i culturals cada setmana. Era molt el moment dels horòscops i, de fet, doncs vaig començar parlant dels horòscops i, bueno, clar, allà hi ha una de gent amargada que no vegis, llavors... I allà sí que vaig pillar molt. Però bueno, allà va ser entrar per la porta gran, perquè va ser, mira, això és la televisió. O sigui, va ser com la meva primera secció, ja se'm van menjar...
1: Et va fer callo? Em va fer callo.
0: D'altra banda, amb totes aquestes... Quan hi ha polèmiques entorn al meu cognom, diguem-ne, em sembla tan absurd. O sigui, tu imagina't que realment a Catalunya ser filla d'algú de la CUP fos un privilegi.
1: Clar, no ets Alba Pujol.
0: No ho sé, tinc els meus dubtes. Deixa'm que ho dubti. Deixa'm que ho posi en qüestió.
1: 100%.
0: Sí, i no sé ja ni si un privilegi. Simplement una porta d'accés a alguna cosa. O sigui, un privilegi... Mira,
1: a la directa.
0: Bagatge cultural o no ho sé. Digue-li, jo què sé, jo no ho sé. Ja, perquè... Ara, un accés, el que és una porta d'accés a alguna cosa, a mi em fa l'efecte que no té pinta.
1: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop i etcètera, però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anàvem a una sessió de fotos, clar, perquè anàvem a una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uah, quin increïble els looks, ella, o sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, enganxar-me completament al caset, estar moltes hores al menjador. Jo soc molt de que quan m'agafo una cançó o m'agrada una cosa, les coses que m'agraden molt. Llavors era d'aquelles d'escoltar fins la sacietat. Llavors a mi el moment disc i casets em funcionava, perquè abans les coses simplement les escoltava moltes vegades, anàvem cara bé. Això a mi em funcionava moltíssim. Llavors ho escoltava molt. Encara avui en dia Britney Spears és una de les... Sí, m'encanta i és una de les meves artistes preferides, però sí que és veritat que quan fas una mica... no, pues de retrospectiva i et quedes amb aquelles cançons que més t'agradaven, em sembla fortíssim aquest videoclip. De veritat que mira el videoclip, perquè a més tu ja li veus la cara trencada.
0: Tothom
1: i tu
0: a mirar
1: llegeixes el futur de la Britney. És molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes... parlava en llengua de signes, llavors ella ens ensenyava. Jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Éreu tres a casa, tres germans?
1: Sí, tot i que el meu germà és 10 anys més petit que jo, o sigui, el meu germà va arribar com més tard.
0: Sí, éreu dos.
1: No, sobretot la meva infància som la meva germana i jo, el meu germà encara no existia.
0: La teva germana gravant amb el
1: vídeo. La
0: meva
1: germana gravant amb el vídeo i fent tot el que jo feia, i jo dient-li ara aquí, ara això, ara fes l'altre, manant-la per tot arreu, i ella darrere meu, jo dirigint.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Can Toni Gros.
1: Sí.
0: En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, per lo que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser per poder seguir sent joves una mica més. Perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells ho van passar teta, o sigui, anaven a ballar al poble, formaven part també de la festa major, estaven allà bevent una nit, fent cerveses, xerrant, o fent un cafè, o fent no sé què, era una manera...
0: Bueno, i és que us van portar un cantant de los Manolos.
1: Bueno, és que no, un dels cantants de los Manolos és... una de les famílies, el pare de les famílies.
0: Clar, per això t'ho dic, us el veu emportar.
1: Sí,
0: veu triar molt bé els acompanyants.
1: Llavors, érem com una família, en realitat. Llavors, més que aquesta... O sigui, crec que aquesta idea de comunitat i tal venia com integrada, però no calia ni fer-se explícita. Jo crec que era com una experiència que van triar els pares per viure la paternitat, i per viure la criança d'una manera més divertida i més compartida.
0: I en tens bons records.
1: Bueno, és que jo crec... És el que vull fer... Haig de dir que era els caps de setmana, eh? Jo això ho vull puntualitzar. Caps de setmana i estiu. No durant la setmana, no és que tot ho...
0: No durant la setmana.
1: Llavors,
0: a Barcelona.
1: Per això, vull dir, una mica d'ordre. Llavors, jo vull copiar aquest mètode. Plan de vacances amb amics i els fills dels amics. Però durant la setmana cadascú casa seva amb els seus problemes i les seves gestions.
0: Que ara ho veus molt idíl·lic, però no sé si quan eres petita ho veies...
1: Quan era petita...
0: Perquè té un punt estrany, també.
1: Clar, era un punt estrany. Quan era petita hi havia un punt de vergonya. Perquè no era tan habitual. Llavors, quan tu anaves a l'escola, no sé què, els nens et convidaven a la seva casa d'estiu. Ven a passar una setmana, no sé què, quin tenia i quin no, però la gent explicava les seves vacances. Nosaltres, tothom sabia, perquè d'aquestes tres famílies, una d'elles anàvem juntes a l'escola, també, a classe. Tant nosaltres com les germanes, les tres famílies tenen tres fills, d'acord? ¿Vale? Aleshores hi havia un punt de vergonya, de no, que nosaltres compartim casa. La gent no ho entenia, inclús al poble, nosaltres estiuegem, al principi la gent, que foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint? La gent com que no, ara és molt habitual, però en aquell moment no era gens habitual. Llavors hi havia aquest punt de ser la cosa rara, no? Diguem-ne, la fórmula estranya. Però ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure unes grans putades que a vegades et donen la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11. 10 acabava de fer 11, i jo 13 acabava de fer 14. I el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar... Una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure
1: tot.
0: Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran... No, i era una mica cera, jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això, jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé, i patia molt, i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós, perquè jo, tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant, i això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: ¿Por qué te vas?
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, bueno, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment als estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest... O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt, especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima, cançó.
2: Perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor

0: Entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la traurà mai ningú. Ja això és així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
0: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
0: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
1: O sigui, com,
0: hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com... Vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint, sí.
1: Que imagino que aquell moment va ser bestial per tota la família, però entenc que, clar, el teu pare... va perdre la dona i a la vegada havia...
0: I es va quedar amb un percal.
1: Clar, havia tirat un carro tan emocional, econòmic,
0: tremendo,
1: molt bèstia.
0: Tremendo, tremendo, tremendo.
1: I tu com a germana gran, també.
0: Clar, jo com a germana gran. Que això té a veure amb una altra cançó que t'havia posat al llapis de memòria, que és la de Por, dels Pets.
1: Doncs mira, podem anar tancant amb ella, l'anem posant de fons i tu ens expliques
0: perquè
1: i ja acomiadem.
0: Materialitza molt això que em deies del meu pare i de la família. A casa meva al cotxe sempre s'han escoltat molt els Pets, ha sigut com el grup de la família. Aleshores, quan va morir la meva mare, que va morir un estiu, el meu pare se'ns va emportar. Ens van portar en marxa de Barcelona i de casa i tot. Llavors, a banda d'anar a Antoni Gros, se'ns van portar amb cotxe al País Basc, on ell també hi tenia amics i així. La idea era com, bueno, cuidar-nos, protegir-nos, i era al mig de l'estiu, per tant, intentar sortir, no, de casa i de tot el que estava passant. Llavors, ell va agafar el cotxe i vam fer molts quilòmetres amb cotxe, me'n recordo, moltes hores al cotxe. Llavors, tinc una imatge molt gravada en el que estava sonant aquesta cançó, és que m'emocionaré, i el meu pare anava davant amb el volant en el cotxe i jo anava darrere amb el meu germanet, que jo diria que encara anava amb cadireta, i la meva germana petita. I llavors recordo com que el meu pare va pujar aquesta cançó que es diu Por, precisament, i va començar-la a cantar. El meu pare és una persona d'aquelles que canta molt bé la dutxa, és a dir, saps aquelles persones que va un karaoke et sorprendria? Vull dir, és una persona que canta bé. Llavors, ell, de normal, ja cantava molt al cotxe. Llavors, jo recordo que es va posar a cantar aquesta cançó i ara, quan arribi la tornada ho escoltareu, que diu res no m'espanta, res no m'espanta, i recordo el meu pare com amb molta intensitat canta això. Jo vaig ser, per consciència, la que me'n vaig adonar, i jo recordo veure el meu pare cantar això, sentir de cop molta seguretat, de dir, vale, el papa ens protegirà, el papa està aquí com al volant, acompanyant-nos i cantant aquesta cançó amb molta força, farà front a això, però a la vegada també mirar els meus germans, veure'm jo la gran i pensar, la que ens ve a sobre.
1: Alba Riera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. També m'ha agradat moltíssim aquesta conversa.
1: Doncs marxem amb els Pets i amb aquesta historiot. Fins demà, que ens rebobinem junts.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Llapis amb Jordi Manau.
1: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
1: Tot això passa aquí.
2: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
3: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena Ser i Ser Catalunya.
0: Aquest estiu, cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Estem pendents d'ara mateix d'un incendi a Collserola que ha obligat a confinar pel fum gairebé 14.000 persones dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. L'incendi, que ha començat a primera hora de la tarda, ja afecta de moment 25 hectàrees. Seguirem l'evolució d'aquest incendi i ampliarem la informació més endavant, però ara anem a conèixer la història d'avui. Tots i totes apreciem el so d'un violí o el d'un violoncel, o també el d'una guitarra. Però pocs ens parem a pensar què hi ha darrere d'aquest so, perquè no només hi ha el músic, darrere d'aquest so hi ha mesos de feina, peces treballades al mil·límetre i, sobretot, una persona intentant aconseguir un resultat mil·limètric, com és el so. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Aquesta persona que deies és el luthier. Són els que construeixen, restauren i intenten trobar la millor sonoritat possible als instruments de corda, un ofici antic, minuciós i que avui continua sobrevivint en petits tallers.
0: Tallers com el

0: de l'Esteve Marquès Vinyals, lutier des de fa més de 30 anys a la Garriga. Esteve, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Quants violins tens tu ara mateix a casa teva?
1: A casa tenien 28 o 29 violes i 6 cellos, tot l'altre són violins.
0: Quants són en total?
1: Aproximadament hi ha uns a vora 200.
0: I on els guardes? Perquè en són molts, eh?
1: Sí, mira.
0: Hem definit bé el que és un lutier, aquesta persona que treballa mil·limètricament darrere els instruments.
1: I tant.
0: Perquè per ser un lutier, què has de saber fer? Has de ser més fuster? Has de ser més músic?
1: Per anar bé has de ser músic, més que fuster. I fuster, mira, els fusters prenen mides amb el metro i els centímetres fan servir 4 centímetres i mig. I els lutiers, mil·límetres i dècimes.
0: I
1: centèsimes.
0: I tu ets músic?
1: Sí, vaig estudiar el violí fins a octau. I llavors, amb la feina que feia jo, treballant també, em vaig tallar el dit i llavors ja se'm va anar tot a fer punyetes.
0: Però tot i així sí que t'has dedicat a ser lutier.
1: Sí, perquè això ja ho portava de cap feia molts anys i mira, al final em vaig decidir.
0: I dèiem, fa 30 anys que t'hi dediques, com vas començar?
1: Vaig començar aproximadament, sembla que era l'any 93, després de les Olimpiades, un dijous sant a la tarda estava avorrit a casa i vaig començar a dibuixar. Però, esclar, no en tenia ni idea. Però, quan vaig estar a Madrid, vaig trobar un llibre, El Rastro, un llibre que parlava dels violins, com se feien, més, però així per sobre. Però faltaven mides, no en tenia prou. I llavors vaig trobar un llibre aquí a Barcelona, de la Casa per Ramon, que allà ja m'explicava més concretament el que volia. Llavors també hi va haver un xicot que tenia un violí d'aquests xinos, i diu, mira, diu, si vols, te'l deixo, el desmuntes i veuràs com està fet. I dic, no, dic, jo haig de fer el que jo tinc dintre el cap, i si surt bé, bé, i si surt malament, doncs malament. I el vaig començar a fer, i el vaig estrenar a la Missa del Gall, a Sant Fost.
0: Però el vas fer tu sol, sense ajuda?
1: Sense ajuda.
0: I va quedar bé?
1: Déu-n'hi-do, per ser el primer.
0: I sonava bé?
1: Sí, sí. Si va venir un home d'allà que estava a l'eglésia, diu, sona com un Stradivarius, que jo no m'ho crec, però bueno. segurament per fer-me content ho va dir-ho, no? Però no, sí, Déu-n'hi-do. Llavors vaig començar per veure com evolucionava, vaig anar retocant i el vaig destrossar. Però bueno, va ser el primer.
0: D'error s'aprèn, també.
1: Sí, exacte.
0: Perquè tu de petit volies ser lutier?
1: Jo volia ser músic. Jo quan tenia... jo que sé, 5 o 6 anys quan la festa major d'allà perquè això de Mar Rampinyo, sabeu on és? Montcada de Reixac, entre Montcada de Reixac i la Llagosta hi ha Mar Rampinyo. Bueno, que tots eren pagesos abans, doncs quan a la festa major, quan venien les orquestes i sentia el so del violí, dic, hòstia, dic, això jo vull tocar això, i vull fer aquest so, però fins que no vaig tenir 17 anys no vaig poder perquè a casa no ho volien. I la iaia, la meva iaia, un dia pels Reis me'l va regalar. Un violí, l'arc i l'estuig, 2.400 pessetes.
0: Uau.
1: Jo més content que Déu. Però, esclar, no sabia ni una nota. I aquell any de la nevada va ser quan vaig tenir el violí, no? Però hi anava de Mar Rampinyo a Cerdanyola a peu, a prendre solfeig.
0: Quants quilòmetres eren?
1: Doncs pues, de Mar Rampinyo allà n'hi ha 2.5 o 3.
0: I anaves caminant, només per estudiar,
1: sí, no tenia
0: música.
1: No tenia ni una bicicleta. I bueno, així ens vaig començar.
0: I aleshores vas començar a tocar el violí i va ser després que va arribar a l'ofici de lutier amb aquesta...
1: Sí, sí. Jo ja ho portava de cap. I vaig anar mirant i llegint llibres també, que també vaig trobar-ne, i vaig començar així.
0: Però t'hi has dedicat tota la vida? És a dir, ha sigut la teva professió principal?
1: La meva principal professió ha sigut el torn i la fresa. Però, esclar, és algú que m'hi cunyà la vida. Perquè abans també tocàvem sempre amb orquestes sense amateurs, d'aficionats, i a vegades et deien, ens pagaran tants, però mai, no en veia mai ni 5. I vaig pensar, dic, haig de portar calés a casa, això no pot ser. I va ser quan, bueno, quan vaig dedicar de plenament a l'ofici de mecànic. Ara, a més, com plegava, doncs, mirava de treballar la feina de lutier, no? I com el vaig jubilar, llavors ja m'hi faig fer les 24 hores al dia, perquè estaves llit rumiant, no dormia, i rumiant com ho faré jo, com ho faré jo, i així ens va anar.
2: I Esteve, creus que el fet de ser mecànic t'ha ajudat a ser lutier?
1: Oh, i tant!
2: Són oficis molt manuals, tots dos.
1: I tant, i tant. Saber prendre mides, saber tallar, saber tot això... si no saps fer anar les eines
2: és clau,
1: és impossible.
0: I darrere un instrument hi poden haver moltes hores de feina, imagino. Quan és tard de fer un violí?
1: Ja et dic que el primer que vaig fer el vaig començar per dijous sant i el vaig estrenar a la Missa del Gall, imagina't, 6 o 7 mesos. Ara treballant posem 8 hores cada dia, un mes fer un violí.
0: Déu-n'hi-do, un mes
1: sí. A part, després ve la part del vernís, que és, això és una altra història, perquè l'has de vernissar, s'ha de secar i llavors muntar-lo i comprovar si sona bé, retocar-lo, moure aquí, moure allà, perquè a vegades sona bé però li falta alguna cosa. Millor has de moure l'ànima un pèl cap aquí, un pèl cap allà, i canvia tot.
0: I quina és la part més important perquè soni bé? És la fusta, són les cordes, és com estan col·locades?
1: És que és tot.
2: És tot.
1: És tot, perquè si la fusta és massa gruixuda, no vibra. Jo sempre ho comparo amb un timbal. Toques i bum, i vibra, i això. Doncs la fusta ha de ser igual. Llavors, quan acabes, jo hi faig un tractament perquè la trema... o sigui, amb el ram del ferro, el cer, perquè sigui dur, l'has de trempar. Li has de donar un bany d'oli o d'aigua o d'una altra cosa. I la fusta també l'has de trempar. Solució. Vaig llegir en un llibre que el Stradivari feia servir el silicat de potàssic, i això endureix molt, és com vidre líquid, una vegada sec, és com fregues en paper de vidre i no marxa.
0: Oh.
1: Queda dur. Però primer jo hi dono una capa de goma guta que guarda del corc, perquè no es corqui la fusta. I a darrere el silicat de potàssic, i llavors ja el vernís. 4 o 5 capes de vernís i ja està, però has de mirar, esperar que s'assequi i tot això, has de passar un mes ben bé.
0: I el que deies tu, molt important també, que acabi sonant bé, i en aquest sentit tu tens una característica molt especial, perquè a banda d'escoltar els sons també els veus. Com és això?
1: No ho sé, mira. Jo una vegada vaig sentir el Lori Mazel.
0: Digues que vas escoltar el Lorin Mazel.
1: Sí.
0: I què et va passar
1: ell,
0: aleshores?
1: Ell tocava el violí. I aquell so de violí, em vaig imaginar de seguida, però automàtic, el color verd del blat, dels camps, la primavera, que hi ha aquell color tan
0: preciós.
1: Maco, verd.
0: Sí.
1: Pues em vaig imaginar aquest color, no sé per què.
2: Curiós.
1: Sí. I de la mateixa manera que si sento un cello, color marró.
0: Color marró.
1: I una flauta en color blanc.
0: Uau. I tots els sons tenen un color...
1: I una trompeta color vermell.
0: Ah, mira, això sí que ho veig jo també. Trompeta color vermell fa bé de vermell, és veritat.
2: A veure si tindrà sinestèsia, tu també, Laura.
0: No crec, sí, perquè això se'n diu sinestèsia.
1: No ho sé, jo què sé.
0: Aleshores, tots els sons tenen un color. I tu busques algun color concret en els teus...
1: Jo, aquest so verd.
0: El verd. El verd seria...
1: Era un verd dolç... Era profund, però al mateix temps transparent. Estic enamorada.
0: I l'objectiu és que els violins sonin aquest verd.
1: Jo busco això.
0: I ho aconsegueixes?
1: S'hi sembla, però no és aquell encara.
0: I com es fa per acostar-lo al so? O sigui, canvies les cordes, l'afines més... Com ho fas?
1: Mira, hi ha diversos tipus de cordes. I depèn de cada instrument, li va haver un tipus de cordes o unes altres. Jo procuro fer servir cordes bones. Llavors, doncs, mira, si algú li s'enamora d'un violí i vol canviar les cordes, pues és el seu problema.
0: Ja no sonarà verd.
1: O potser sí. No ho sé.
2: Esteve, quin color té un violí que sona? O sigui, quan un violí sona malament, quin color té?
1: No sé quin color.
2: D'aquests que desafinen...
1: Sí, és un color nasal... gruixut, buit...
0: Però... Com que està brut, pot ser el color,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com si el so quedés a dintre. Quedés a dintre, que no vola. és clar, d'aquests no en tinc cap, per això, eh?
0: Que bé,
2: millor.
1: No, perquè si algun me n'ha sortit malament, li he fotut el foc.
0: Sí, o sigui, quan el no surt bé...
1: Es cremo.
0: Els cremes, eh?
1: Sí.
0: Perquè no val la pena, aleshores, tenir-ho.
1: No, no. Perquè el vull, si no agradarà a ningú.
0: I com veus tu ara mateix l'ofici de lutier amb les noves tecnologies? Encara té sentit que existeixi?
1: Jo penso que sí. Jo penso que sí, perquè ja no és qüestió de, exactament de mides. És de, també de sensibilitat, perquè tot i fent les mides correctes, sempre hi ha un punt que dius, bueno, aquí veig a primar una mica més, o el deixar més gruixut. O... Mira, ara en tinc un que feia temps que el tenia allà penjat a l'armari i no acaba d'agradar. Avui l'he obert. I allà on hi havia l'ànima hi ha un sot. Doncs llavors allà allò s'ha de tapar.
0: I sempre es perfecciona, sempre es pot perfeccionar sí, alguna
1: exacte,
0: cosa.
1: Exacte.
0: I la gent ho aprecia? La gent ve a comprar instruments?
1: Comprar... Ningú té calés.
0: Perquè val molts diners.
1: Sí.
2: Clar, comprar la fusta...
0: Clar, és que hi ha més de feina... Sí. I tu tens calculats quants violins has fet al llarg de la teva vida? Hi ha els cremats i els no cremats, eh? Quants n'has fet?
1: Poder... Entre els que hi ha, els que he fet, i els que no hi ha, poder... 260, així.
0: 260?
1: Sí, aproximadament.
0: Són molts, eh?
1: Sí, que són molts, ja ho sé, ja. Ja ho sé, ja.
0: I tot i així encara segueixes aprenent a fer-ne?
1: Sí, sí. No, mai, és que mai quedes satisfet del 100%. Mai. No sé què ho fa. És com un turment. Sí, sí, sí, perquè te'n vas a dormir i dic, hòstia, allò demà ho canviaré, demà ho mouré de puesto.
0: Però tot i això no te'n canses.
1: No, no, el dia que me'n canso em moro. Sí, perquè és com una droga, no sé com dir-ho.
0: Tu et tanques allà a fer els violins,
1: sí,
0: a escoltar-los?
1: Sí, dalt, allà i... Hauríeu de venir un dia i ho veuríeu.
0: Oi, ens agradaria. A la Garriga, no?
1: Sí. Ja podeu venir, que sempre que vulgueu.
0: És a casa teva?
1: Sí. Uh-huh. A dalt hi ha, a baix hi ha la casa, i a dalt hi ha el taller.
0: I ara, el teu violí 261 ja està en marxa? O...
1: Bueno, el 252.
0: 252.
1: És el que estic fent ara.
0: Ah,
1: que s'està assecant.
0: Ah, segons que ens havies dit 260...
1: Home, els que he cremat.
0: Clar. Ara és el 252 dels bons.
1: Sí, sí.
0: I
1: aquest és de 5 cordes.
0: De 5 cordes?
1: Sí.
0: Què vol dir això per la gent que no sabem de música?
1: Perquè en comptes de 4 cordes en té 5.
2: Però això és poc habitual?
1: No és gaire habitual, però n'hi ha. Uh-huh. Sobretot els que fan jazz i música tradicional i aquestes coses, uh-huh. i afegeixen una corda més de viola, diguéssim, no? La corda més greu. És com un violí, però una corda més greu. Uh-huh. I ja està.
0: I què és el que més t'agrada de l'ofici de luthier, de dedicar-te a fer violins?
1: El moment més maco és l'hora de muntar-los. Ja què passarà. Allò, aquella sensació que tens, com sonarà. Hòstia, allò no es pot pagar amb calés.
0: No es pot pagar. És que la música, al final, ens acompanya sempre. I sempre
1: avui,
0: ho farà.
1: Avui mateix hi estan sentint, per ordinador, trossos de música... semblava que em traiessin anys a sobre. Unes músiques, hòstia.
0: T'encanta.
1: Sí.
0: Que bé, Esteve Márquez Vinyals, luthier des de fa més de 30 anys. Moltes gràcies per explicar-nos l'ofici, la teva història amb els violins, i vindrem un dia a veure el teu taller.
1: Aviam, si és veritat, perquè hi ha molta gent que diu vindré, però no vindrem.
0: Ho intentarem. Home, si ens convides, vindrem.
1: I si voleu, us convido a dinar.
0: Esteve, moltes gràcies.
1: Serà.
0: I ens trobem aviat.

0: la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó, Laura Polo Dalfó.
1: Alia Pijuan, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A l'inici ho dèiem, incendi a Collserola, com està avançant? Sabem que el foc ja ha cremat 35 hectàrees de terreny forestal i treballen 19 dotacions terrestres i 6 aèries dels bombers de la Generalitat amb 14 dotacions terrestres dels de Barcelona. Protecció Civil ja ha enviat 2 SLR per ordenar el confinament de 13.000 veïns del barri de Torre Baró i Ciutat Meridiana i també ha recomanat tancar portes i finestres i no sortir al carrer. S'ha tallat la carretera d'Horta i la carretera del cementiri de Collserola i també a la carretera alta de les Roquetes. El foc continua dins del perímetre municipal al districte de Nou Barris. Per ara s'han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatges de Torre Baró. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb zona forestal.
3: Ja a 2:15 tindrem actualització, ho seguirem també. I més enllà de l'incendi, què més recollim del dia d'avui?
1: Les dues dones que van quedar ferides dissabte per la caiguda d'un mur durant els aiguats a Roda de Barà, al Tarragonès, es troben en estat crític. Les víctimes són mare i filla de 18 anys i Salut ho ha comunicat avui, minuts després que l'Ajuntament hagués confirmat la seva mort i convocat un minut de silenci, que evidentment ha estat desconvocat. En un segon comunicat, l'Ajuntament s'ha disculpat per haver transmès una informació errònia. Avui, a més, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració de la situació d'interès per la Seguretat Nacional a Ceuta i ha activat un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'executiu espera que la declaració permeti accelerar l'expulsió dels adults migrants i resoldre les sol·licituds d'asil. Aquesta decisió arriba 26 dies després de l'inici de la crisi. A l'acabar la reunió, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha reiterat en que no va rebre cap missatge del CNI que alertés de l'arribada massiva de migrants a Ceuta i que tothom va actuar correctament.
4: Un otro servicio de información de países, amigos, ni cualquier otro grupo de investigación, de inteligencia, atisbó nada parecido. Con lo cual, por eso estoy convencido que todo el mundo actuó evidentemente correctamente.
1: Precisament, la versió del ministre no és la mateixa que la de la seva companya de govern, la ministra de Defensa, Margarita Robles. En la seva compareixença ha afirmat per primer cop que el Centre Nacional d'Intel·ligència sí que va compartir informació amb les forces de seguretat abans de l'entrada de migrants al juliol.
5: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
1: També ha emès un missatge clar cap a aquells que diu que volen desestabilitzar les fronteres espanyoles i europees.
5: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España, son españolísimas.
1: És la primera ministra que fa aquestes declaracions en seu parlamentària. I sobre les agressions al partit Balsaelx, Marlaska ha assegurat que la policia ja ha obert una investigació per ús desproporcionat de la força i s'ha desfet en elogis cap a la policia.
4: Defiendo cómo tenemos una policía absolutamente profesional y que es la primera interesada en analizar y en excluir cualquier actuación que implique una mínima desviación de la proporcionalidad y legalidad.
1: I a Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha fet una compareixença per explicar que aquest divendres hi haurà una reunió amb els veïns del Putxet, el barri afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro, per informar-los de les obres de les últimes setmanes i de la data en la que podran tornar a casa.
6: I el que queda per veure en aquests moments és de les 53 unitats familiars que en aquests moments ja poden, i de fet 31 ja ho han fet, retornar a casa seva, quin calendari podem donar.
1: La portaveu també ha assegurat que l'estat dels edificis es manté estable i que els treballs avancen d'acord amb el previst.
3: Gràcies, Elia.
1: A vosaltres.
3: I als esports, Núria Vilamala, bona tarda.
2: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
3: Què tindrem avui a la graderia?
7: Primer, molta actualitat, perquè avui és un dia de notícies.
3: Sempre passen moltes coses,
7: no,
3: Núria.
7: No, és que a mi l'estiu m'està exprimint al màxim.
3: Què ha passat?
7: Hem explicat notícies importants avui al Que t'hi jugues. Primer, que el Barça vol o Julián Álvarez o ningú a la posició de nou. Ah. Per tant, és o Julián Álvarez o ningú.
3: O no tindrem nou.
7: No.
3: Vale.
7: Per tant, aquesta setmana, a veure si es desencalla o no Julián Álvarez, si no, el nou serà Rafinha, de Yemi Gordo, no,
3: ja
7: qui inventi Hansi Flick. I també m'ha explicat que... Sí, m'he fotut aquí un lío tremendo, Laura?
3: Perdona,
7: sí, no, no, és veritat, tens tota la raó. I Dominic Livakovic és un porter que, per posar-te en context, la temporada passada va estar a Girona, vale, no va jugar ni un minut.
3: Ai, pobre.
7: Perquè... ell no volia ser el porter suplent, Mitchell al principi el veia com a porter suplent i llavors ell no li agradava el rol i diguem-ne que l'actitud seva no era la millor, i ara l'ha fitxat al Barça per... la intenció primera era cedir-lo aquesta temporada i que es quedés l'any vinent quan sortís Chesney, però la planificació del Barça ha canviat i la idea és que aquesta temporada ja es quedi al Barça per ser el porter suplent de Joan Garcia. És un porter, la veritat és que és un porter de garanties, titular amb la selecció croata, i la idea és que arribi i ja sigui el porter suplent. Per tant, notícies importants en clau Barça.
3: Home, doncs sí.
7: I avui hem tingut la presentació de Xavi Hernández, que és el nou seleccionador de Països Baixos, i hi ha algunes perletes de la presentació.
3: I no ens les avances perquè t'escoltem a la graderia.
7: Només et diré que ha hagut d'explicar com es pronuncia el seu nom.
3: Clar, normal, normal.
7: I ha buscat un paral·lelisme divertit.
3: D'acord. Ens deixes amb Hype, que es diu.
7: Sí.
3: I t'escoltarem després.
7: Correcte.
3: Entrevista.
7: Sí, perquè ahir van començar els actes del centenari del Barça de bàsquet i parlarem amb Joan Creus, que va ser secretari tècnic, jugador, mànager del Barça de bàsquet. Per tant, farem una mica del repàs de la història i analitzarem també l'equip actual, a veure com ho veu.
3: Doncs ho escoltarem tot actualitat i aquest anàlisi.
7: Una mica de tot.
3: A quarts de nou, Núria.
7: Gràcies,
3: gràcies,
7: Laura.
3: Gràcies, adéu. I anem al temps. Tardi Carbó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
3: Avui la pluja ha anat a la baixa i ha tornat la calor.
2: I incendis.
3: Incendis també, sí, sí.
2: Una situació típica a l'entorn de l'àrea metropolitana. Quan tenim vent de Garbí o de Ponent, com ha passat avui, passen dues coses. Es dispara la temperatura a molts punts de la ciutat de Barcelona. Avui la màxima s'ha situat al voltant dels 35 graus i baixa molt la humitat, amb vent que va bufant de manera moderada.
3: I això és pólvora.
2: La situació. Sí, és la situació ideal perquè si s'inicia un incendi doncs sigui difícil aturar-lo. La meteorologia que tindrà aquest incendi les properes hores ens fa ser una miqueta optimistes. De fet, els incendis ara mateix els podem consultar com s'han estat comportant a la perfecció cada 10 minuts des del satèl·lit Meteosat, i la darrera imatge doncs ens dona que encara té una temperatura molt alta, de manera que tot apunta que encara està força actiu, i és que fins aproximadament les 9 de la nit no desapareixerà del tot aquest vent que tenim. A partir de les 10 afluixaria i després entraria vent de component marítima molt més humit, i això, junt amb la frescor que portaria la nit, doncs sí que podria ajudar ja força a l'extinció. I millor, perquè demà hi haurà ventades fortes. De manera que, això, desitjar els millors, el millor pels bombers, perquè no és fàcil un incendi així. En una situació meteorològica que, com deies, no?, de les situacions tan apretoses d'ahir o de dissabte, a un dia, tret d'això que comentàvem del Garbí i del Ponent, ha estat un dia força plàcid, molt de sol, molt bona visibilitat, però demà canvia una mica la situació, i és que hi haurà molts més núvols. Tampoc seran compactes a tota hora, hi haurà estones de sol, però els núvols demà seran abundants. Deixaran algun plovisqueig, algun xàfec, i sobretot hi haurà fortes ventades, especialment a partir de mig matí, sobretot a partir de migdia, ventades que en alguns casos podrien superar els 60 km per hora. Tot plegat farà que demà no pugi la temperatura tant com avui, i a més amb aquest vent doncs la sensació serà d'ambient confortable, però que ningú es refiï d'això, perquè la calor tornarà, sobretot a finals de setmana.
3: Doncs ja ho sabem, Jordi. I això que deies, optimistes de cara a aquest incendi, perquè baixi les temperatures i aquest ben humit.
2: La meteorologia ens fa ser optimistes. Ara, clar, falta saber si podran actuar correctament o no, però pel que fa a la meteorologia sí que podem ser optimistes.
3: Esperem que sí. Moltes gràcies, Jordi. Fins demà.
2: Salut, fins demà.
3: En Lluís Colomés, al control de so. Ara són les 7 i 25 minuts d'aquest dimecres 25... d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. I anem a parlar de cinema.

0: Últim dimarts d'aquest balcó d'estiu, última classe de cinema que ens fa la Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Trista,
0: avui
1: ja s'acaba.
0: Sempre em dius bé i avui trista. Jo també estic molt trista que s'acabi, la veritat. La Gemma ja la coneixeu de totes aquestes setmanes, és directora de cinema i ens ha acompanyat per ensenyar-nos que el cinema no són només crispetes. Hem parlat de moltíssimes coses, més de les que jo m'esperava, la veritat.
1: Que guai.
0: Últim dia i avui què ens portes?
1: Bueno, avui per acabar, Marc de la Casa, una mica la proposta d'aquesta secció, parlem de cinema dirigit per dones.
0: Escombres cap a casa.
1: Escombro cap a casa.
0: Molt ben fet.
1: Tant de bo, vull començar dient que tant de bo no fes falta fer aquesta secció i que el que aspirem és que no haguem de fer seccions extraordinàries, sinó que realment hi hagi una paritat real en el sector, no? I ara parlarem d'algunes coses.
0: I precisament per això l'has volgut portar, no? Per posar de manifest que hi ha cinema de dones, cinema de qualitat de dones i que no hi ha paritat, tampoc, en aquest sentit.
1: Exacte. De fet, mira, per començar us vull explicar una miqueta que CIMA, que és l'Associació de Dones Cineastes i de Medis Audiovisuals, fa un informe cada any. I, a més, aquesta associació té una mica un estatut fundacional, una mica simbòlic, que ve a dir que el dia que aconseguim la paritat en el sector, aquesta associació, el seu objectiu fundacional s'haurà complert i, per tant, desapareixerà. Ostres. Que segur que es converteix en una altra cosa, però és un element simbòlic, no?, d'un estatut fundacional que és molt bonic. De fet, CIMA cada any fa l'informe CIMA, que aquest any ha tret el desè, sobre l'any anterior, sobre el 2025, ens parla una miqueta de números, vale? Hi ha un 38% de representació de dones a la indústria, vale? Però sí que és veritat que amb direcció, producció i guió, és a dir, els càrrecs de decisió més de poder, no?, entre cometes, no arribem al 30%. Vale. I a més, les nostres pel·lícules dirigides per dones tenen un 24% menys de pressupost.
0: Vaja.
1: I per què és important que parlem de pressupost?
0: Perquè és important.
1: Perquè moltes vegades, quan parlem de mirada femenina, que a més és un concepte que a mi no m'agrada massa, no m'agrada gens, perquè penso que les mirades de les dones són diverses, no? Igual tan diverses com del lloc on hem crescut, els nostres orígens, el nostre context social, cultural, econòmic.
0: Totalment.
1: També les nostres mirades són diverses com les dels homes, vale? I que el cinema de dones no és un gènere.
0: Clar, que a vegades sembla que sigui un gènere, no? Mira, aquesta pel·li feta de dona ha de ser d'un tipus molt concret, molt íntim, molt no sé què, i dius, sí. No? Bueno, és que una dona pot fer una pel·li d'acció, una dona pot fer una pel·lícula de por, una dona pot fer pel·lícules del que sigui, no?
1: Sí, perquè de fet s'ha com dit molt, no?, que les dones fan un cinema intimista, xulíssim, oi, que bonic, no? I és com, bueno, no, és que moltes vegades hi ha dones fent cinema intimista impressionant. Però a part, el que ha passat moltes vegades és que, com us he comentat, que les nostres pel·lícules a Espanya compten amb un 24% menys de pressupost, quan menys pressupost tens, evidentment has de retallar personatges i localitzacions. I llavors et queden pel·lícules més intimistes.
0: Per força.
1: Per força, no? Hi ha algú d'això. I a part també, aquest cliché també l'ha alimentat el fet de pressuposar-se que a nosaltres se'ns dona més per la sensibilitat, la paraula, no?, i que les nostres pel·lícules van més cap aquí.
0: Seguint uns prejudicis també que ja tenim, no?
1: Exacte. Molts relats que s'han anat alimentant i que, bueno, que també estem fent aquesta secció doncs, per intentar desmuntar-los, no? L'important de que cada vegada hi hagi més dones dirigint o tenint el poder, productores, directores, guionistes, és que cada vegada més nosaltres tinguem el relat. I al final nosaltres som la meitat del món. I com més tinguem el relat i tinguem la veu, més representatiu serà, no?, més representarà més la societat en la que vivim i podrem crear referents de dones reals en el cinema, que ja existeixen a la vida real, no?, i que les hem de posar dins de les narratives, intentar desmuntar aquests clichés, no?
0: Si vols, comencem amb... Ens has portat pel·lis de dones, que no són intimistes, o algunes potser sí, però pel·lis variades de dones.
1: Sí, us he portat pel·lis variades perquè una mica avui el que vull és posar així en aquest aparador una mica, que és la ràdio, quatre pel·lícules molt diferents entre elles per una mica reivindicar que les dones fem pel·lícules molt diferents, no?, i de gèneres molt diferents. Llavors, el primer exemple és El piano.

0: De Jane Campion.
1: Ho has dit bé?
0: Ho has dit bé.
1: Perfecte.
2: Jo sempre tinc dubtes amb el cognom, he de dir, sí. Però sí, sí, crec que ho has dit bé. Ho has dit com jo ho diria. Bueno, aquesta pel·lícula, bueno, aquesta directora és la primera directora que va revolucionar Cannes com a directora. És, la pel·lícula tracta la història d'una dona muda que és enviada a Nova Zelanda amb un matrimoni concertat i on el seu marit li dificulta o li impedeix traslladar el seu piano i tocar-lo. I llavors hi ha un veí que li ofereix tocar el seu piano a canvi de certs favors sexuals. I això va progressivament va anant cap a una història íntima, sexual, de despertar sexual d'ella. I el que és molt interessant d'aquesta pel·lícula és com redefineix el desig femení. És una pel·lícula del 93, l'any que jo vaig néixer, té uns anys ja. I per aquell moment realment va portar l'experiència del personatge femení cap a una experiència sensorial molt física, amb un control de la narrativa que tenia que veure amb el plaer de la protagonista. I això va ser també molt revolucionari en aquell moment. Va aconseguir que la indústria de Hollywood aprovés o validés aquesta narrativa sobre el desig femení, i això és molt, molt revolucionari i va obrir moltíssimes portes.
3: Clar, sí. Que no s'hagués fet si no hi hagués hagut una dona directora que ho posés en el focus, no? Aquestes noves realitats que dèiem.
2: Probablement no, probablement no. Sí, sí, però probablement no. I al final la forma en què parlava del plaer i del desig des d'aquest personatge, no? Marcat, atrevessat per aquesta mirada d'aquest personatge femení, i posar això a la palestra com a protagonista, bueno, pues va obrir moltes portes, és molt interessant.
3: Que bé. El piano de Jane Campion, segon exemple?
2: El segon exemple és Fish Tank.
4: What's your problem?
5: Your terrible dancing is my problem.
3: Andrea Arnold, ja el tràiler, simplement el tràiler ja sona, és completament diferent aquesta
2: pel·lícula. Sí, sí, sí. És una de les meves directores preferides, és una directora que té una mirada molt crua i visceral, i aquesta pel·lícula en concret parla d'una adolescent conflictiva de 15 anys que està atrapada en un entorn social hostil i troba una via de, bueno, certes vies d'escape fins que arriba el nou nòvio de la seva mare i això revoluciona aquella casa. El que és molt interessant de l'Andrea Arnold i també aquesta pel·lícula va obrir moltes portes és com retracta aquesta adolescent, aquesta noia adolescent sense jutjar-la dins un entorn molt vulnerable, sense, com es, sense pornomisèria, no? Sense, sense jutjar-ho, sense idealitzar-ho. Juga amb unes càmeres en mà molt crues, que són molt interessants per explicar també aquesta visceralitat femenina. O sigui, crec que hi havia algú aquí molt interessant amb aquesta barreja. És una pel·lícula molt, molt realista, que juga molt amb la fisicitat, amb el cos, i explica aquest context marginal, amb també, alhora que em sembla molt interessant, com jugar amb combinar això amb moments de poesia visual, bueno, que fan una combinació, fan un mix superinteressant i superparticular, que ha sigut referent després per molt del cinema que s'està fent ara. És una de les meves directores preferides, Andrea.
3: Que interessant. I molt diferent, com dèiem, no?
2: I molt diferent.
3: Tercer exemple.
2: Tercer exemple tenim Retrato d'una mujer en llamas.
6: L'homme intéressé par ma fille est Milané. Me portons là-bas, si le portrait lui plaît.
7: Vous partirez. Il faut que vous sachiez une
3: chose. De Céline Sciamma.
2: Sí, Sciamma. Céline vale. Sciamma. Sí, explica la història d'una pintora que al segle XVIII és contractada per fer en secret el retrat d'una jove aristòcrata que es resisteix a casar-se amb un home, i entre elles neix un amor prohibit. És una història passional, romàntica, poètica i alhora fosca. Bueno, és una pel·lícula del 2019, una pel·lícula relativament recent. Segur que hi ha alguna imatge, si la busco a internet, que us ressona dels últims anys. És una de les pel·lícules de les que més s'ha parlat. És molt interessant com desmuntar a través, que això és xulíssim, a través del llenguatge cinematogràfic i de com a nivell de les decisions d'enquadre, de càmera, de llum, es poden retratar certes dinàmiques de poder, com això, utilitzant el llenguatge, s'ho emporta cap a una mirada femenina horitzontal entre aquests dos personatges, eliminant aquestes dinàmiques de poder. És una pel·lícula que té un punt com una mica intel·lectualitzat, però ara és molt romàntica i està basada en aquests dos personatges en una igualtat de condicions, i al final és, bueno, pues està aplicada una teoria cinematogràfica que roza una mica lo clàssico per treballar, aplicar-ho a una mirada moderna sobre aquesta relació horitzontal d'aquestes dues dones. És una pel·lícula romàntica, preciosa, bonica, tot.
3: Tres dones, tres pel·lícules, tres temàtiques completament diferents. Tu ets una dona directora. Com d'important ha sigut tenir referents així per tu?
2: Bueno, ha sigut vital, importantíssim, i de fet veia una altra pel·lícula que és Titan.
3: I per què volies parlar de Titan, també?
2: Clar,
3: de...
2: perquè em preguntes...
3: Júlia Ducournau.
2: Sí.
3: Ducournau.
2: Ducournau, sí. Ducournau. Jo tampoc ho sé pronunciar. Júlia Ducournau, així més o menys sona, i ho trobareu a internet, sí, si ho busqueu. Si em preguntes per referents, aquesta pel·lícula per mi és un referent en algunes de les coses. Trenca els límits de gènere, parla d'una... Bueno, és que la sinopsi... És que és millor no saber massa de la pel·lícula, però bueno, el que fa aquesta pel·lícula és trencar els límits del gènere utilitzant el body horror, que també és un gènere, no?, de terror, de construint una mica la idea tradicional de feminitat, de maternitat, de desig, i el que fa és apropar-se a la monstruositat i apropant el desig femení, això, cap a la monstruositat, cap al terror. I llavors és una exploració molt innovadora de la corporalitat i de l'emocionalitat femenina, masculina, trencant els propis gèneres, i va guanyar la Palma d'Or a Cannes, i crec que és molt guai que també és una directora que tinguem en compte i que en parlem d'ella, perquè ha marcat un camí.
3: Doncs quatre pel·lis de quatre grans dones. Què és necessari parlar d'això, Gemma? Que tant de bo, com deies al principi, no ho sigui més, però amb les dades que tenim de l'informe CIMA, pues, continua sent necessari, així que moltes gràcies per portar-ho.
2: Moltes gràcies.
3: T'ho has passat bé aquest estiu aquí?
2: M'ho he passat molt bé, molt bé.
3: A veure si l'estiu que ve, l'any que ve, et podem tornar a convidar. A mi m'encantaria, si m'encantaria, perquè ha sigut un plaer haver-te tingut aquí aquest estiu i haver après tantíssim de cinema. Moltíssimes gràcies.
2: Ha estat un plaer per mi.
3: I ens retrobem aviat.
2: Moltes gràcies.
0: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
3: I continua l'incendi a Collserola, on ja estan treballant 60 dotacions dels bombers. De moment afecta 35 hectàrees, són dades provisionals. Hi ha gairebé 14.000 veïns confinats i veïns també de dos carrers de Torre Baró desallotjats. Els veïns confinats són de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Això afecta la mobilitat. R4 Rodalies no para a l'estació de Torre Baró, la L11 tampoc, ni a Vallbona ni a Ciutat Meridiana. Les línies d'autobús també estan desviades. Tindrem més informació a hora 25, perquè ara mateix està parlant l'alcalde Jaume Collboni i el cos dels bombers.
0: El balcó.
1: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa-te'n a estats canviants. La fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
10: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Doncs ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga. Irene Cordón, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Has pogut arribar bé? Perquè és complicat avui.
1: Ha costat,
0: dia,
1: però previsió.
0: En plena visita papal, perquè ho veieu, la Irene Cordón ve amb ganes d'explicar-nos la vida d'un home clau a l'història antiga que va arribar a ser venerat com si fos un déu.
1: Correcte.
0: O sigui, el papa està allà fent la missa i tu vens a parlar-nos de...
1: Alexandre el Gran.
0: Per què? Perquè avui és 10 de juny.
1: És que, a més, és això. És que avui és la gran efemèride. Un 10 de juny, però del 323, abans de la nostra era, Alexandre el Gran moria a la ciutat de Babilònia, quan li faltava només un mes per complir 33 anys.
0: Claudio Matas, has volgut estar aquí. T'encanta Alexandre el Gran.
2: M'encanta i vull saber on va morir aquest home.
0: Vinga, on va morir Alexandre el Gran?
1: El tema és interessant perquè és veritat...
2: I què estava fent?
1: I què estava fent, clar. Alexandre jo crec que és un dels personatges, dels grans, grans personatges de la història i que fins i tot m'atreviria a dir que aquelles que no els interessa massa la història o no en té gaires coneixements, tu dius el nom d'Alexandre, Alexandre el Gran... i a tothom l'impacta. El primer que hem de dir és que va ser un gran rei del regne de Macedònia, que estem parlant del segle IV, abans de la nostra era, i que li va tocar viure en una època en la qual els perses acamènides havien fet un gran imperi i el següent pas era voler fer-se en totes les polis gregues, passant per Macedònia. Però el seu pare, Filip II, ja va dir que els havien d'aturar, el seu pare morirà, el van assassinar, quan ell tenia l'edat de 20 anys, llavors automàticament l'exèrcit el va nomenar ell rei. Llavors ell va decidir continuar.
0: Era molt jove,
1: 19-20 anys, tot i que ja tenia un bon currículum militar, si és que podem parlar de currículums, perquè ja va destacar des de molt petitó, el seu pare era un gran estratega, és un gran personatge també de la història, Filip II, el que passa que quedarà completament eclipsat, no?, pel seu fill, que farà realment el projecte que tenia el seu pare, el qui el farà és el seu fill. I quin era aquest? Doncs anar a combatre...
0: Menjar-se el món.
1: Menjar-se el món. Combatre contra l'imperi persa, Agamènida, fer-se amb tot l'imperi i portar tota la cultura grega, el que nosaltres direm l'helenisme, arreu. Per ells, penseu que tot el que ell va conèixer, per ells tot allò era el planeta, eh? Clar, perquè els límits són els que eren, eh? I hauria continuat fins i tot, el que passa que hi ha un moment que els seus generals li van dir hem de tornar cap a casa, perquè ell és que es menjava el món, literalment es menjava el món. Un nano imparable.
2: Però aquest era era el seu propi plan o el seu pare tenia aquesta ambició i ell continuava una idea aliena?
1: Clar, el pare... és el que ho ha ideat tot, i el primer que va fer és unir a tots els pobles grecs, que hem de recordar que ho hem parlat més d'una vegada, que sempre s'estan barallant entre ells, no? Parlem d'Atenes, de Tebes, d'Esparta, de Corint, són moltes polis gregues que realment entre elles sempre hi ha pugna. Hi ha un moment que arriba aquest rei de Macedònia i diu, escolteu, voleu fer el favor de barallar-nos? Per què? Perquè tenim en comú un enemic, que són els perses, i vindran, perquè ja ho han fet, perquè moltes de les polis gregues que estaven a Àsia Menor, l'actual Turquia, ja estaven sota l'imperi persa. Els següent pas serem nosaltres. Per tant, què és el que hem de fer? Ens hem d'unir i hem de declarar la guerra directament als perses. Ens anem cap allà i alliberem els nostres cosins germans. Aquestes polis com Milet, l'illa de Lesbos... I just en el moment que diuen, vinga, va, doncs fem-ho, pam! Filip II és assassinat, a més en públic. Llavors, automàticament, allà anomenen a un dels seus fills, perquè Alexandre tampoc quedava massa clar que havia de succeir el seu pare, perquè tenia molts més germans, més grans, més petits...
0: I per què ell? Perdó, per què ell?
1: Perquè en aquella època el monarca és escollit per l'exèrcit i llavors ell ja havia anat a lluitar amb el seu pare a la batalla de Queronea quan tenia només 16 anys i ja havia demostrat aquestes dots que té de gran estratega. Llavors, automàticament s'havia guanyat un respecte entre els seus homes i després de l'assassinat l'exèrcit automàticament van dir Alexandre és el nou rei. I què farà Alexandre? Hauria pogut fer dues coses. Una era molt senzilla. Em quedo al regne, em caso, tinc un fill, asseguro la descendència, i ja veurem i ja aniré.
0: I l'anisme es queda aquí en aquest reducte.
1: Es queda aquí i ja ho faré, ja ho farem. Però no, ell aprofita tota aquesta fama del seu pare i diu no, jo he de continuar això, perquè ara tinc els pobles grecs que estan units. També us he de dir que els pobles grecs, quan van saber que Filip havia mort, no en tenien ni idea que tenia un fill que era Alexandre. Llavors, automàticament, Atenes fins i tot ho va celebrar que havia mort Filip, perquè no suportaven estar sota el jou d'un rei, no en podien.
2: Però aquest matí, llegint una mica sobre Alexandre, vaig veure que una de les seves primeres decisions va ser la crucifixió d'una sèrie d'enemics polítics possibles?
1: És que el primer que va fer abans d'anar a combatre contra els perses va ser tornar a anar cap a les polis gregues dient-los que el que va fer el meu pare... Allò, aquest projecte continua. L'únic que ha canviat és que jo em poso al capdavant. Per tant, a mi m'heu d'obeir. Per tant, el primer que ha de fer és combatre contra els seus propis cosins. Els, llavors, automàticament, alguns d'aquests líders polítics que pensaven que era un nano que només jugava a pilota, ja van veure com anava el nano de fort i van dir, val, no hem d'oblidar que Alexandre, a més de ser un gran estratega, un gran rei, però tot això ho sabrem, la seva infància va tenir el millor tutor, professor, que pugui tenir algú a l'antiguitat.
0: Aristòtil.
1: Aristòtil.
2: Què clar. Dius?
1: Aristòtil
0: era... Això m'ho van explicar quan estàvem a Alexandria.
1: És que és tremendo, o sigui, dir, i què fa la figura d'Aristòtil allà? Que hem de parlar... Jo dic Aristòtil, se'ns omple la boca. Ai. És el gran filòsof de l'època. Segur que ell va conèixer, va saber la força que tenia aquest nano interior, o sigui, és perquè és un gran erudit, eh? A més de ser un gran estratega militar, és, a més, un home molt culte. Llavors, el seu pare, Filip, i la seva mare... que és Olímpia d'Epir, doncs van decidir posar-li al seu fill el millor educador. No ho faríeu vosaltres pels vostres fills. Però en aquell moment el millor professor era Aristòtil.
2: Era ja famós, en aquell moment.
1: Era famós, ell tenia estava a Atenes, però com que tenia orígens macedonis, des de la cort li van dir, vine cap aquí, no sabem què li van donar a canvi, que volem que ens eduquis, no només el fill, sinó els fills de la noblesa. Volem que no, només, no eren classes només particulars per a Alexandre, era per tot un grup de nanos que són els que pujaran junts i aniran també plegats a combatre contra l'imperi persa. Llavors, aquí nosaltres sabem que Alexandre... Tenim poques coses de la seva infància, però sabem que té un caràcter molt fort. Té un caràcter
0: clar, és
1: fort.
0: Que t'anava a dir, Aristòtil l'educava sabent que aquest xaval aniria a la guerra. És
1: que
0: a dir,
1: aniria
0: els valors
1: a la guerra.
0: De la guerra...
1: Sí. Però li va voler infondre altres això. Valors. Llavors, nosaltres sabem que el pare, tot i que també era militar, per ell la diplomàcia era una via molt bona per poder unir pobles, i, per exemple, una de les coses que farà Alexandre, i jo estic convençuda que darrere hi ha Aristòtil, és que quan ell comença a fer el món, perquè, evidentment, es va fer el món, amb tan sols 12-13 anys de govern, doncs va acabar conquerint tot l'imperi persa, quan arribam a un poble, el poble, perquè no se sentís que estava sotmès, el que feia era integrar-lo. O sigui, ho feia d'una manera que el poble finalment l'agafava com el seu propi rei. I això has de ser molt hàbil i molt intel·ligent. Jo no et vinc a sotmetre, jo vinc a integrar-te. Per tant, va haver d'anar avançant per un territori molt diferent de cultures, civilitzacions, i va ser prou hàbil per dir-los a tots i cada un d'aquests pobles el que volien sentir. A tall d'exemple, entra a la ciutat de Jerusalem, sí. Que són monoteistes, i el primer que els diu és no us preocupeu perquè el vostre Déu també és el meu Déu. Automàticament van dir, uau, ens està respectant. Clar, és el modus operandi. Ella, evidentment, pel darrere, pensava, d'acord, però la cultura grega és la millor de totes, és aquest hel·lenisme, i ja l'anirem posant, però a poc no cal arribar i trencar-ho tot. Ell és curiós perquè és d'una època en què les polis gregues, igual que després, a posteriori, els romans, aquests no perdonen res ni ningú. Ells imposen el seu, es creuen que és el millor, pum! Però ell no, ell és molt hàbil. Per això us dic que Aristòtil segur que amb totes les converses que deurien tenir el va ensenyar a dominar aquesta força que tenia interna, perquè diuen que tenia...
0: Era dèspota?
1: A veure, ho havia de ser segur. Jo sempre dic que aquests personatges, compte, no els idolatrem tant, no? Perquè jo crec que se n'ha fet molt... Hi ha molt mite al seu voltant,
0: Irene,
1: perquè morirà molt jove.
0: L'autora de destrossem els faraons,
1: clar,
0: eh?
1: S'ha de destrossar, perquè són gent, homes i dones de carn i ossos. Llavors, què és el que passa? Que Alexandre és tan intel·ligent que ja en vida vol divinitzar-se ell, la seva imatge. Ell té molt clar que voldrà acabar sent, no? Un déu, i a fe que ho va ser, eh? És dels poques persones que ha acabat sent divinitzada a la mort. Però ell en vida ja ho intentarà. I, clar, és aquest el tema. Jo estic convençuda que un home que es posa al capdavant d'un exèrcit que ho guanya absolutament tot, clar. Van caldre només 3 batalles, però és que ho va guanyar tot. Va poder ell, a més amb un nombre molt inferior, numèricament parlant, de soldats respecte, per exemple, als perses. I ell guanya perquè té moltes qualitats, una d'elles és molt ràpid, de ment i molt valent i molt jove.
2: A l'Anna aquest matí, comentant el tema d'Alexandre, per mi la pregunta és si era un geni o era una bèstia sanguinària i punt.
1: Doncs en el món, us he de dir que en el món acadèmic hi ha bastanta divisió. O sigui, per una banda, havia de ser un geni perquè no és fruit de casualitat d'una batalla només el que va passar. O sigui, és que sembla que tot ha estat tan estudiat. Ell s'avança a qualsevol moviment. Això vol dir que tenia un gran coneixement també de l'atacant, no? De l'enemic. Però d'altra banda, hi ha algun corrent, alguns historiadors i historiadores que diuen que era un eixelebrat, que era un nano molt jove, jove, perquè té aquests 19-20 anys, quan bum, es llença la primera batalla, que és el riu Grànic, que estaria al nord-oest de Turquia, que és la primera topada que té amb l'exèrcit persa, i veiem que és molt impulsiu, molt propi potser de l'edat. Però és que després en farà una altra i una altra. Són tres batalles. Us he de dir que he estat als tres llocs. He estat al riu Grànic, he estat a Issos i he estat a Gaugamela, que és la batalla final contra Darius III, que està al Kurdistan d'Iraq, i allà em vaig emocionar.
0: I com està marcat, això?
1: No està marcat.
0: Tu ho saps.
1: Jo ho sé. O sigui, vaig anar cap a Iraq, que per cert hi vaig anar en part per anar a Babilònia per veure la sala on havia mort, Alexandre.
0: Que després ens ho diràs, que ha començat preguntant, però
1: ha començat per aquí.
0: Ha dit, com va morir? I tu t'ho vas passar pel forro i al final ho direm.
1: El volia centrar, el volia col·locar. És com parlem de la mort, de primer d'un gran personatge. Com és? Doncs, clar, el Kurdistan d'Iraq és molt muntanyós, no té res a veure amb el sud del país, que és tots són maresmes, no té res a veure, no, geogràficament parlant, però per mi és molt important conèixer la geografia d'un indret, perquè ho entens tot, és que ho comprens tot, tota la història que has anat estudiant amb els llibres a la biblioteca, en el moment que hi ets allà, ho entens tot.
0: Però vas visualitzar la batalla.
1: Clar, perquè ho veus tot, dius, clar, com pot ser? Dius, aquí està Gaugamela, veus que hi ha unes muntanyes, les passes, i veus que hi ha, és com si fos un camp de futbol, però molt més gran, i dius, clar, aquí es va lliurar i puc entendre com ell amb el seu cavall Bucèfal, i també Bucèfal, que hi ha una història preciosa, perquè diuen que Bucèfal és un cavall que ningú el podia domar, perquè tenia molta por a la seva ombra. Llavors, està desbocat i ningú el pot domar. Llavors, ell, sent molt jove, uns 14 o 15 anys, se n'adona que Bucèfal el que té és por de la seva ombra. Ah. Llavors, li demana al seu pare si el pot domar. Li diu, mira, si el pots domar, te'l pots quedar, perquè és el cavall més bonic que tenim aquí. Llavors, va anar cap allà, li va parlar i el va poder domar. I això ho va fer davant de tothom. I diu, i això ja no sabem si és llegenda o no, que aquí el seu pare, Filip II, el va veure amb uns altres ulls i va dir, em sembla, fill meu, que Macedònia se't farà molt petita. Clar. I és cert, mireu si és bonic. És molt bonic,
0: home,
1: aquesta història.
0: Clar,
2: però se la fa petita, que va arribar fins a l'Índia, aquest home, no?
1: Arriba fins a l'illa.
0: Un moment, que estem a les planades, sisplau, un moment.
1: Estem a Gaugamela.
0: Estem a Gaugamela, com guanya a l'Índia.
1: Doncs guanya d'una manera sorprenent, perquè, clar, aquí podríem fer, no una temporada, tota una temporada per parlar d'Alexandre el Gran, o sigui, no un capítol, només tota la temporada parlant d'Alexandre el Gran.
0: Ens queda temps.
1: Però, i tant, doncs Gaugamela és la batalla final, això ho sabien tots, sabien que tots ho jugaven a una sola la partida. Darius III, que és el rei persa, al capdavant de l'exèrcit persa, ell decideix anar en persona, ha d'infondre valentia en els seus homes, sap que han de ser molts més homes que no pas Alexandre, i Darius III prepara el terreny. Diu, vinga, preparem aquesta esplanada perquè aquí podrem desplegar tota la nostra cavalleria. En nombre eren molt, molt superior a Alexandre, però és que cal quelcom més que el nombre, cal la qualitat, no només quantitat.
0: I aquí hi havia l'ingeny d'ell.
1: Aquí ve Alexandre, que ja porta varis anys guanyant, no?, aquestes batalles, i que té una gent que el segueix, i sobretot és el gran estratega militar. Què sap ell? Que la guerra ha d'anar molt ràpid, que aquesta batalla ha de ser rapidíssima, perquè si és per desgast acabaran perdent, perquè són molts menys. Per tant, va haver de sacrificar alguns homes, una miqueta com passarà al llarg de la història totes les batalles i les guerres, eh?
0: Va haver d'enviar un primer front.
1: I llavors ell, però, es va posar al capdavant i com una fletxa, vum, se'n va anar directe cap a Darius III, perquè ell sabia que la guerra s'acaba quan mates el rei.
0: I va matar.
1: No el va matar, però a mi m'agraden molt els escacs, que això ho he comentat moltes vegades. Jo m'encanten els escacs, és una cosa superior a mi, perquè a més veig molta relació amb la història. Perquè en una partida d'escacs, la partida acaba quan un dels dos reis mor, el blanc o el negre. Llavors jo crec que les batalles són iguals. Llavors, tant és que jo només tingui un rei i la reina o un alfil, i que tu tinguis, Anna, totes les peces. Sí. Que si jo et mato el rei, jo guanyo. Això és el que va fer Alexandre. Llavors has de ser moviments ràpids, sobretot ell, que va dir, he d'anar, però sobretot què he de fer? Matar el rei, perquè si no, si jo el mato el rei, automàticament em faig amb l'amo i senyor de tot un imperi. Què passa? Que Darius III també és un home molt intel·ligent, i quan va veure que anava darrere seu, se'n va anar corrents, es va escapar, però ell el va seguir. Què va passar? Que els ulls dels perses de l'imperi persa van dir, com que el nostre rei fuig? Està. Llavors, fins i tot els nobles que van acompanyar Darius III, quan ja s'allunyen del camp de batalla, ells mateixos el van matar. Llavors, diu la història que Alexandre va veure un cos estès a terra i va anar darrere, i és Darius III, que encara estava moribund. I el va mirar, i Alexandre van ajudar-lo, perquè ell el reconeixia com a rei, per tant, d'igual a igual, dèiem, ens ha tocat lluitar amb bàndols oposats, però tu i jo som al cap i a la fi el mateix, i que Darius li va dir, si us plau, venja la meva mort. I en el moment que li diu això, es mor, es desploma als seus braços, i és una manera de dir-li, tu ets el legítim hereu de tot aquest imperi, perquè a mi m'han traït fins i tot els meus homes. Per tant, ajuda'm, i el que has de fer és venjança, perquè amb tu reconec ara el nou sobirà.
0: Que...
1: Ja
0: clar,
1: veieu que...
0: Clar que necessitem 20 seccions per fer Alexandra...
1: 20 seccions per fer Alexandra.
0: Gran. Anem,
1: de debò, eh?
0: Anem a... Bueno, volies passar per la Índia, però hem d'anar també... Fes Índia i com
1: és
0: mor.
1: Que, o sigui, el que fa és mor Darius, per tant, ell s'acaba de fer amb tot l'imperi persa camènida. Sempre dic que Alexandra no forja un imperi, sinó que es fa amb un imperi que ja estava fet, que és el dels perses camènides. No li trec mèrits, però cal ser conscient que fins que Darius III no mor, no es fa amb tot. Però ell vol continuar. Arriba a la vall de l'Indo, i quan arriba allà, doncs, ell diu, continuem, què deu haver més enllà, què deu haver-hi? I són els seus homes que li diuen, Alexandre, hem de tornar. Prou, portem 10 anys lluitant, i diu, bueno, va, anem cap a casa, i tornant cap a casa...
0: Qui tenia a casa?
1: A casa hi tenia la mare, Olímpia, Olímpia que l'està esperant, i que
2: no
1: està governant...
2: Dona.
1: Bé, els seus amics li diuen, escolta, és que t'hauries de començar a pensar en la descendència. Llavors, aprofita que està al que seria l'actual Afganistan i es casa amb una princesa, digue-li la filla del cabdill d'una de les tribus d'Afganistan, es queda embarassada i diu, mira, ja està embarassada, és Roxana, tornem cap a casa, passem primer per Babilònia, que era la ciutat que ell, de les que més estimava i d'on volia fer la capital de tot aquest imperi, que de fet geogràficament està molt al mig, i allà a Babilònia es comença a trobar malament, comença 1 de juny que no, li diuen, bé, sortim, anem a sopar, ja estan de camí de tornada. Li ha enviat una carta a la cort de Pela, a la capital de Macedònia, a la seva mare per dir-li que ja torna després de 10 anys i malauradament no tornarà.
0: O sigui, l'1 de juny es comença a trobar malament.
1: Són 10 dies
0: estem
1: abans.
0: Estem a 10 de juny.
1: I avui és dia 10 i nosaltres sabem que a la ciutat de Babilònia ell sap que ha de morir, ja sap que no hi ha res a fer, es despedeix de tots els seus homes, té una dona que està embarassada, d'un nen, que es dirà Alexandre, però realment ell n'és més que conscient de la seva mort i es despedeix de tots i cada un d'ells, demana, si us plau, que el vinguin a veure quan ell no pot amb prou feines ni pronunciar una paraula.
0: No el van enverinar?
1: No, perquè...
0: Però s'ha dit.
1: S'ha dit, però com que tenia els metges, i ens han deixat una crònica bastant ben escrita dels darrers dies d'Alexandre, avui en dia els metges, metgesses que han agafat aquests textos, evidentment que si no tenen el cos i no es fa una autòpsia no es pot saber, però es creu que va morir d'una pancreatitis aguda.
2: Ah,
1: sí, perquè té un dolor en un costat, llavors si hagués sigut un verí... Ell feia tastar tot el menjar i només hauria sigut ell, o hauria mort, haurien tingut vòmits, no ens va tenir, sí que tenim molt ben documentat que té unes febres

0: han tingut vòmits, no ens va tenir, sí que tenim un molt ben documentat que té unes febres molt elevades i que no se li en va ni amb aigua freda. O sigui, els primers dies sí, o sigui, li baixen amb aigua freda, però hi ha un moment que està molt debilitat i llavors ja no pot fer res. I això era un 10 de juny del 323 abans.
1: Última pregunta, Claudio, que no, volies saber.
2: Aquesta pregunta no puc fer-la.
1: Va, fes-la i deixem per un altre capítol.
2: Que aquest home va ser faraó d'Egipte.
0: No només va ser un gran líder polític, va ser rei de Macedònia, sinó que va ser també faraó d'Egipte, efectivament.
1: Clar, i un altre dia que ja hi hem passat, per Alexandria, el far d'Alexandria, i aquí tornaríem a obrir un meló, que ja el vam obrir, que no ens cansaríem mai de tractar-lo. Irene Cordón, doctora en arqueologia, història antiga. Gràcies per venir avui. Veiem com tornes a casa.
0: Com sigui, gràcies.
1: Una abraçada.
3: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
4: Aquest agost torna a gaudir de tota la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. El dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes amb sortida i arribada a Andorra la Vella en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No perdis aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Troba tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries a mobilitat.ad.
5: ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la vuelta.
6: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: Eduardo Mendoza, guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, un dels molts premis de l'escriptor, és un enamorat del teatre, i no únicament com a espectador. A més de traduir o adaptar textos d'Arthur Miller o Harold Pinter, ha estrenat també obres pròpies. La primera, el novembre de 1990, al Teatre Romea. Era Restauració, que va dirigir Ariel García Valdés, i van interpretar Jordi Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula, Pere Ponce i Rosa Novell. Després vindrien Glòria, Greus qüestions i la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, Sin noticias de Gurb, novel·la publicada per Seix Barral l'any 91, però que originalment havia aparegut per entregues al diari El País. Rosa Novell va tenir la gosadia i l'encert de portar-la al teatre. Es va estrenar al Lliure el 23 d'octubre del 2006 i per fans de la novel·la, l'estoig que conté la preciosa edició il·lustrada a color per José David Morales, un reconeixement i un homenatge de la seva editorial.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: La Cel, Laura Polo d'Alfo, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Jaime Palomera, com estàs?
10: Pues molt content d'estar amb vosaltres.
1: Que bé. En Jaime és antropòleg, investigador a Hidra. Els dimarts, ja ho sabeu, ve al Balcó a l'article 47 per parlar d'habitatge. De fet, és l'últim article 47 d'aquesta temporada. I anem a un tema fort, que jo crec que hi ha molts oients que hi ha un concepte que no n'han escoltat a parlar mai. Volem parlar de què pot passar quan s'acaba un contracte de lloguer. Jordi, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: I Laia, com estàs?
12: Hola, bona tarda.
1: Benvinguts els dos al Balcó. Començo per Jordi. Jordi, quants anys fa que vius al pis que estàs ara?
11: Pues més de 20 anys, quasi 25 anys portem vivint aquí. Sí.
1: Quasi 25 anys. Quan va acabar l'últim contracte?
11: Això va ser a la vora del 2020, aproximadament.
1: Val. Què va passar després?
11: Bueno, que van entrar en lo de les pròrrogues anuals i després, pues, claro, això no ho sabíem, va intentar contactar amb el propietari.
1: Sí?
11: Bueno, es va donar llarga, després va vindre lo del Covid, i bueno, i ara de repente ens hem trobat, que no ho sabíem, que estem amb una pròrroga tàcita.
1: Amb una reconducció tàcita.
11: Tàcita. Una pròrroga tàcita. Abans
1: una pròrroga tàcita.
11: Eren 3 anys de pròrrogues anuals i després, que no ho sabíem, després entrava amb això, amb una pròrroga tàcita més a més.
1: Pròrroga tàcita. Què ha passat des d'aleshores? És a dir, cada mes renoveu o com va?
11: No. O sigui, cada mes es renova, però bueno, ara diuen de que volen el pis i s'ha d'entregar el pis.
1: Després de 25 anys. És a dir, que ara aquesta pròrroga ja no us la fa més.
11: No, ja no s'allarga més.

0: I llavors, pues clar, el propietari diu que vol el pis, que vol el pis, i ja està. Pues, bueno, pues nosaltres el que vam fer, perquè no ho sabíem, això ho desconeixíem per completament, el de les pròrrogues tàcites. I llavors, pues, es van posar en contacte amb el sindicat de llogateres, aviam si es podien donar en compte mà. I de moment sí, estem lluitant, i com diu el company del sindicat, pues, pica pedra, intentar negociar.
1: Ara tornem a tu. Laia, en el teu cas, quants anys fa que vius al teu pis?
2: 12 anys fa.
1: I l'última vegada que vas signar el contracte, quan va ser?
2: El 2017. O sigui, la meva situació és molt semblant a la que ha dit el Jordi, perquè se'm va acabar el contracte el doncs, 2017, el 2020, i entro amb pròrrogues també. I, bé, a partir d'aquí, doncs, igual, jo vaig anar al sindicat d'habitatge al meu barri, de Cassoles, i vaig demanar l'empara a la llei 8-2026, que va haver-hi el Congrés fa poc i que el mes d'abril va estar en debat i finalment es va arribar a tombar. I estem doncs, a l'espera de que es resolgui què passarà amb aquesta llei, no? La gent que vam demanar-la.
1: Tu havies escoltat aquesta pròrroga, aquest concepte pròrroga tàcita o reconducció tàcita? Sabies què era fins que t'hi has trobat?
2: Sí. No, o sigui, jo sí que ho coneixia, i jo el que volia, òbviament, era que em fessin un contracte normal, però la propietat va estar, doncs res, allargant, mentre aquests darrers anys estava resolent si es podien pujar o no, quedaven congelats els preus, amb tota la incertesa, doncs van preferir estar en pròrroga, i així el dia que ho veiessin clar, doncs poder finiquitar el contracte.
1: I ara el volen finiquitar?
2: Sí, ens van comunicar l'any passat, o sigui, a l'octubre de l'any passat, que al novembre era l'última pròrroga que feien, per tant, aquest novembre se'ns acabaria el contracte.
1: Tu, Jordi, n'havies escoltat, coneixies aquest concepte de la pròrroga tàcita, la reconducció tàcita?
0: La veritat és que no.
1: Val.
0: No ho vaig sentir, no, la veritat és que no. Fins que no vaig arribar al sindicat, no vaig saber el que era una reconducció tàcita.
1: Jaime Palomera, mira que fa 4 anys que estem fent aquesta secció.
3: 4?
1: 4.
3: 2.
4: 2, Anna.
1: 2?
4: 2, és que hem fet tantes coses que sembla que en portem 4
1: o
4: en portem 2.
1: M'encanta, no?
5: Fa 4 anys que...
1: Sí, però jo ja pensava que feia 2 anys, tens raó. No n'havíem parlat mai, de reconducció tàcita.
3: No, i em sorprèn, perquè és un tema que afecta moltíssima gent.
1: Què és, exactament? Què és, què diu la llei i quins drets té el llogater sobre la reconducció tàcita i quins els propietaris?
3: Clar, quan es debat sobre les lleis que afecten els contractes de lloguer, sovint es diu, els contractes ara són de 5 anys si el propietari de l'habitatge és una persona física o en particular, són de 7 anys si el propietari és una empresa, no? I hi havia debat sobre si havien de ser de 5, de 7, de 10 anys o de 3. I sovint el que passa és que molta gent, en realitat, un cop se li acaba aquest contracte, ja duri 5, ja duri 7 anys, aleshores, si cap de les dues parts diu res, un cop ja s'han exhaurit les pròrrogues que estaven incloses en el contracte, aleshores, el contracte es va renovant de manera tàcita, depèn, en alguns casos, de manera anual, és a dir, que si ningú diu res, quan s'arriba al venciment natural, per exemple, posem que el contracte se t'acabaria el juliol, no?
1: Sí.
3: Si ningú diu res...
1: Que quant temps s'ha de dir abans? Mínim? 15...
3: Ara mateix, amb la nova llei, per part de la propietat han de ser 4 mesos.
1: 4 mesos.
3: Aleshores, si s'arriba, imaginem que tu i a mi vivim de lloguer, som parella, se'ns acaba el contracte aquest juliol, i ja hem exhaurit les pròrrogues legals, aleshores, ningú diu res, doncs podem estar en aquest habitatge, en molts casos es fa un any sencer, però hi ha altres casos on en realitat és només una renovació, una reconducció de tipus mensual. Llavors ho explico bé. Si en el Depèn del que estigui especificat en el contracte de lloguer. Si en el contracte de lloguer hi ha la xifra total del preu del lloguer, aleshores, sí, allà s'especifica quan pagaràs mensualment, però també hi ha la xifra total d'una anualitat.
1: Uh-huh.
3: Aleshores, en aquests casos, els jutges entenen que la renovació aquesta tàcita és anual. Per tant,
1: es manté el preu
3: sí, si
1: del lloguer.
3: Si a tu i a mi no ens ha escrit l'amo de l'habitatge o la immobiliària, aleshores podem estar fins l'any que ve, fins al juliol de l'any que ve.
1: Amb el mateix lloguer.
3: Sí, però si en el contracte en lloc hi ha la xifra anual del total de mensualitats, no? La suma, i només t'apareix la xifra mensual, aleshores s'entén que aquesta reconducció tàcita és mensual. Vol dir que no ens han dit que... O sigui, no ens han dit res aquest juliol, però a l'agost ens poden escriure un correu. Al setembre també. Això vol dir que vivim
4: dir que
3: cada
4: el mes següent, et poden, amb un mes de març et poden fer fora.
3: Amb una reconducció tàcita mensual, vol dir que un cop has exhaurit les pròrrogues legals, en qualsevol moment, al cap de 30 dies, cada mes, et pot passar que t'arribi un burofax que et diuen que has de marxar. Aquest és el pitjor dels casos, però també hi ha gent que s'hi troba.
1: Però a mi, ja, quan ara ho deies, si no dius, si cap de les parts diu res, a mi em sembla estranyíssim, això. Un llogater viu sempre pendent de quan se li acaba. M'estranya moltíssim que el llogater no truqui al propietari o a la immobiliària dient què passa, segueixo o no. És a dir...
3: Sovint el que li passa a molta gent és que diu, mira, si no em diuen res, doncs seguim. Clar, perquè penses, si és que ara, a veure si dic alguna cosa i resulta que doncs, la propietat en realitat no estava pensant en aquest habitatge i se'ls hi acut que, escolta'm, doncs farem un nou contracte i amb unes noves condicions. O, mira, que vull acabar amb aquesta relació i has de marxar de la casa. Aleshores, la gent, ho n'hem parlat moltes vegades, que per por a que em facin fora, doncs no diu res. Això també passa amb les problemes de l'habitatge, que hi ha gent que no diu, escolta, s'ha de reparar això i allò per la por de que de sobte et diguin, doncs mira, et pujaré el preu, o que la resposta no sigui gaire agradable.
1: Clar, Jordi, a vosaltres, és a dir, aquest no dir res, jo no sé que la propietat no us havia dit res fins ara, us havíeu plantejat que això podia passar.
0: Sí, t'explico. Nosaltres, durant un temps, van estar darrere de negociar un nou contracte. ¿Vale? Perquè, clar, viure en pròrroga tampoc és que sigui un plato de buen gusto, no?, que es diu. I llavors, pues, van intentar, però després ja ens donaven llargues, el contestaven, ens donaven llargues, i al final, bueno, van desistir. I van pensar, bueno, al cabo de 3 anys ja tornarem a... Clar. Tornarem a la carga, no?, a negociar. I també igual. I es van donar llargues fins que ara estem en aquesta fase, la fase de que hem arribat a lo de la pròrroga tàcita, i llavors ja ara diuen que tenim que marxar.
1: Clar, Laia, en el vostre cas havíeu rebut alguna senyal que us avisés que sí, no renovaria la pròrroga?
2: O sigui, nosaltres cada any rebia un correu electrònic dient que renovava per un any. Llavors, aquest avís ja el teníem, però a part, jo anteriorment havia trucat a la propietat directament perquè hi hagués la renovació del contracte, i l'única conversa que em va dir va ser: fa molt temps que no et pujo el preu del lloguer, n'haurem de tornar a parlar. Clar, a partir d'això jo vaig deixar d'insistir per renovar el contracte. A part, l'última renovació que vaig fer immobiliària em demanava que pagués una part amb negre, també dels seus honoraris. Pagar la fiança, més un plus, que no estava escripturat al lloc i que li havia de portar en efectiu. I llavors, clar, tinc xantatges per les dues bandes. Una propietat que et vol pujar el preu, tot i que estiguin congelats, i una immobiliària que per cada moviment que facis et cobra el que vol.
1: Però, Jaime, o sigui, per què un propietari li pot interessar fer aquesta reconducció tàcita? Pot ser que no tingui clar si encara vol aquell pis, ho està pensant i va fent, o hi ha un interès que no entenem del tot?
3: Hi ha casos on, efectivament, hi ha, de la mateixa manera que li ha passat al Jordi, que diu, no, doncs això ara seguirà durant uns anys, hi ha amos d'habitatges que estan bé amb la situació i no pensen en fer un nou contracte de lloguer, i hi ha gent que pot estar 10 anys en situació de reconducció tàcita, i les dues parts d'alguna manera no en són conscients, no?, de que en qualsevol moment es pot acabar el contracte. Pràcticament, no? No en qualsevol moment, però al mes següent.
1: No, hi té dret, el propietari pot fer-ho si necessita el pis.
3: I el llogater també, és a dir, les dues parts, no? Però clar, la situació de vulnerabilitat de qui viu de lloguer, molt sovint, sense saber-ho, és gegantina. Ara bé, sí que és cert que en els últims anys s'han aprovat normes, doncs, per exemple, la que hem dit abans, si hi ha contractes de 3 anys que es van acabar, i aleshores la nova llei de 2019 va dir a partir d'ara seran de 5 o de 7 anys. Llavors, si hi ha casos on hi ha gestors i propietaris d'habitatges o rendistes professionals que diuen, escolta'm, doncs aquesta llei a mi no m'agrada, jo no penso fer un contracte de 7 anys. Per què dic de 7 anys? Perquè són les empreses, les grans, les que han de fer contractes de 7 anys, i diuen, jo no faré un contracte tan llarg i, per tant, m'esperaré a que hi hagi un canvi de govern o una majoria diferent al Congreso de los Diputados perquè facin contractes de lloguer més curts, o directament aniré renovant mes a mes o any a any amb la reconducció.
1: Però és il·legal fer, per exemple, un contracte de 3 anys?
3: Sí, no, és absolutament il·legal fer-lo de 3 anys. Si fas un contracte nou, l'has de fer de 5 si no ets una empresa, de 7 anys si ets una empresa, el propietari. Però insisteixo en això, que hi ha actors al mercat que diuen, a mi no m'agrada aquesta llei, doncs jo segueixo fent cada any o cada mes aquesta reconducció tàcita, no. I no, perdona, ja acabo, no són només els contractes de lloguer, per exemple, la regulació de preus. A mi no, jo no vull fer un contracte nou perquè se m'apliqui aquesta regulació durant 5 o 7 anys. Aleshores, sé que no puc fer una pujada de preu...
1: Prefereixen fer la reconducció.
3: Vaig renovant-lo d'aquesta manera, mes a mes o any a any, a l'espera de que sigui tombada aquesta norma. I molt sovint els lobbies de... sobretot aquestes empreses immobiliàries que tenen, si juguen molts diners, estan treballant i enviant el missatge de que en quan hi hagi un canvi de govern o en quan tinguem les majories del Parlament, això ho tombem, i tranquils, perquè aleshores podreu fer uns contractes nous, aleshores sí, fora de la regulació de preus, que us permetran doncs, fer pujades més elevades. No?
5: Però ara que hi ha en vigor aquesta regulació de preus, els llogaters que es tenen aquests contractes, què els hi recomanes? Que intentin regularitzar, entre cometes, o fer un nou contracte per... tenint en compte que no els hi podrien pujar el preu, en teoria, què els hi recomanes als llogaters que estiguin en aquesta situació?
3: O sigui, Joan, o sigui, si tu tens un contracte de lloguer que ja s'ha acabat i cada mes tens el risc de que t'arribi un burofax que et diu que has de marxar, doncs crec que en aquesta situació has de decidir-ho tu, però que t'interessa obrir una negociació per fer un nou contracte de lloguer i t'interessa fer-ho de manera
1: però ho han intentat,
3: amistosa,
1: el Jordi perquè... i la Laia ho han intentat,
3: clar, clar.
1: No hi ha manera.
3: Bueno, el Jordi i la Laia ho han intentat i s'han vist que per l'altra banda, en aquest cas, no hi ha voluntat de fer-ho i han anat als sindicats, no? El sindicat d'habitatge de Cassoles, el sindicat de llogateres, i us puc dir, perquè això tenim bastantes dades, que normalment quan es negocia amb aquests intermediaris, amb aquestes organitzacions, s'arriba a algun tipus d'acord.
1: Però si arribessin a un acord, perdona, perquè clar, tenim el Jordi i la Laia aquí escoltant, l'acord, si és renegociar el contracte, haurà de ser de 3 anys. Ai, de, no. Perdona, de 5 anys, mínim.
3: Sí, si és una empresa que
1: I
3: no m'ha quedat clar,
1: exacte.
3: Seria de 7.
4: I sota el topall de
3: clar.
4: Preu.
3: Clar, però
1: que això és el que voleu, Jordi i Laia, no?
0: Seria l'ideal, seria...
1: Clar.
0: Seria, sí.
1: Laia, digues, sí. També.
2: No, sí, totalment, L'únic que sóc una mica escèptica. Avui mateix, de fet, clar, com que estem amb el tema de... Ja directament amb burofax pel tema de la llei, el Real Decret Llei, el 8-2026, avui mateix he rebut ja una altra notificació dient que recordaven que no renovaven el contracte i ho feien de manera fehaent. Llavors, no sé com evolucionarà. O sigui, la nostra voluntat sempre és negociar, perquè el que ens interessa és poder-nos quedar a casa nostra, però al final...
1: Tenen alguna cosa a fer.
3: Sí, aviam, ara mateix, això és una lluita d'interessos contraposats. Per una banda hi ha un interès que és poder fer més diners, per l'altra banda hi ha doncs, defensar el teu dret a poder tenir una vida digna i un projecte al teu barri, al teu poble, a la teva ciutat. I quan dic que són interessos, parlo de que aquests actors que juguen tant a... Escolta'm, si em fas aquesta llei, doncs no faig un contracte nou, vaig renovant-te més a més. Si em fas aquesta regulació de preus, et faig un lloguer de temporada, un co-living... Són molt conscients, justament, del que està passant al Congreso dels Diputats, no? I aleshores és important, també, que qui viu de lloguer també sigui conscient d'això i que empenyi. Per què dic això? Ara mateix hi ha una proposta que es debatrà, no sé quan serà, al Congreso, una proposta dels sindicats de llogateres, d'habitatge...
1: Això és recent.
3: Sí, que el que planteja és no només de recuperar la pròrroga, la possibilitat de la pròrroga en aquests casos, sinó concretament també amb la reconducció tàcita. És a dir, la norma que hi ha sobre la taula, que s'haurà de debatre al Congreso, sí, i que veurem com es posicionen els partits, justament busca que aquests casos, com el de la Laia i el Jordi, doncs, si s'està renovant el contracte mes a mes o any a any, tu et puguis acollir aquestes pròrrogues i puguis viure amb una mica més de seguretat.
1: Clar, amb tot això, fa uns mesos l'Agència Catalana de Notícies explicava que les reconduccions tàcites estan augmentant.
4: Sí, perquè ara mateix en concret són 3 de cada 10 lloguers els que s'allarguen per la reconducció tàcita, segons dades del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i es produeix en un 30% dels contractes, quan fa 10 anys, el 2015, només es produïa en un 6%.
3: Clar.
1: Per què augmenta tant?
3: Clar, perquè el 2015... penseu que 2 anys abans el govern, en aquell moment de Rajoy, havia reduït la durada dels contractes de lloguer. Fins l'any 2013, sí, els contractes de lloguer duraven 5 anys. Llavors, el govern que va entrar de Rajoy, per facilitar l'entrada dels fons d'inversió, va dir, pues, tranquils, fareu contractes de lloguer de 3 anys i als 3 anys podreu fer un augment de preus i, si voleu, canviar de llogater, no? Perquè interessava que l'habitatge fos un actiu molt atractiu, molt líquid pels fons d'inversió. Clar, el 2015 l'estratègia de la reconducció tàcita no era tan necessària perquè els contractes de lloguer, dic, per aquells que volguessin fer augments de preu, els contractes de lloguer eren més curts, de 3 anys, i per tant hi havia més facilitats. També és veritat que any a any també es podien fer augments de preu molt importants, no? Per què hi ha aquest augment d'aquestes situacions, com deia Joan, no? d'irregularitat, no? Que no, bueno, està dintre de la llei, però sí que són...
1: És que està dins de la llei.
3: Sí, però d'inestabilitat, d'inseguretat absoluta. Per què hi ha això? Doncs perquè a partir del 2019 es comencen a aprovar normes que protegeixen una mica més a qui viu de lloguer, li donen una mica més de seguretat, una mica més, perquè els 5 anys et poden fer fora. Però donen una mica més de seguretat. Aquells actors que han fet del seu negoci poder anar actualitzant el preu a un ritme molt alt, frenètic i agressiu, i fer fora el llogater quan calgui, diuen, no, doncs a mi, o sigui, jo no faré un nou contracte, puc fer l'estratègia de la reconducció tàcita aquesta, que són aquestes pròrrogues que, diguem-ne, no estan acordades, són implícites, però fan que a mi no se m'apliquin moltes de les noves normes.
1: Jordi, i com estàs d'ànims? No sé si esteu buscant alternativa o seguireu intentant aquesta negociació.
0: Seguim lluitant amb el escalf del sindicat de llogateres i, com diu el company, pues, he dit abans, pues, res, continuar intentant negociar, intentar fer alguna cosa i lluitar és el que toca.
1: Lluitar per un pis que deies que porteu més de 25 anys, imagineu que us heu angoixat aquests dies, de totes maneres.
0: Perdona, si no t'he sentit bé.
1: Que us heu angoixat, imagino, aquests darrers dies o mesos.
0: Sí. La meva parella, sí. I jo també, Vull dir que és això, que és una mica estressant, agobiant, perquè mai ens havíem trobat amb aquesta situació, així. I, clar, és lluitar i aviam, fins on arribi.
1: I Laia...
0: No hi ha més volta de fulla.
1: Laia, tu deies que estàs escèptica.
2: Sí, però o sigui, estic escèptica amb la negociació. No sé si serà ara el moment, no sé si haurem de passar per jutjats i a jutjats. Ja hi ha una obligació de negociació i allà potser podrem tenir un altre diàleg, perquè és això, ja s'han fet trucades, ja s'ha parlat amb la propietat i no hi ha... cap mena d'interès, i és una propietat que no el vol per ells mateixos, ni tan sols viuen a Catalunya, eh? O sigui, no hi ha un interès per recuperar el pis perquè t'ha passat alguna cosa, no és aquesta la realitat. És tot el bloc, des que jo vaig entrar fa 12 anys, ha canviat moltíssim, jo sóc la veïna més antiga que hi ha en tot el bloc, aleshores és una dinàmica que és estructural. Ja sabem quina és la intenció que té la propietat respecte a això, que és anar, doncs, no? Anar renovant la gent, i a cada renovació fer pujades, perquè ja ho he vist en tots els veïns, i ara, doncs res, el que, la diferència és que ara estem pues, parlant molt més amb els veïns, estem preguntant-los també pels seus contractes, perquè estan pagant, no? Com ens estem posant una mica al dia, perquè fins ara ha marxat tothom d'aquí, i bueno, doncs a casa meva hem decidit que nosaltres no marxàvem.
1: Doncs, Laia, Jordi, molta sort. De veritat, ja anirem seguint-vos què passa i com s'arregla tot això. Si és que es pot arreglar.
3: S'arreglarà, jo crec que ho
1: mireu. S'arreglarà, sí, aquí sí. L'optimisme de Jaime.
3: No, perquè ho he vist, perquè estan ja amb organitzacions molt potents. Oh. Ells ja fa temps que han decidit que volen seguir a casa seva i a banda, aviam, hauríem de saber què està passant a l'altra banda. Vull dir, hi ha casos on... Doncs, per exemple, hi ha qui necessita recuperar l'habitatge pel fill, no? Hi ha una altra necessitat, i aleshores sí. Però em temo que en aquest cas, pel que he pogut entendre, no és aquesta situació precisament, no?
1: Perquè això sempre m'ho he preguntat. Qui ho va comprovar després, si realment si aquell pis l'està habitant el fill?
3: Sovint no es comprova i hi ha llogaters que marxen d'una casa i se n'adonen que, escolta, que han canviat de llogater o que han fet una operació especulativa. Però el que deia, que primer està la voluntat individual i la passa que han fet, i l'altre fet molt important és que, insisteixo, ara mateix estem a les portes que es pugui aprovar una pròrroga dintre de la qual estarien inclosos també casos com el del Jordi i la Laia al Congreso de los Diputados. No sabem quan es farà la votació, però us asseguro que els de l'altra banda en són conscients i estan treballant perquè no passi, però crec que ara mateix estem en condicions de dir que... Bueno, ho han anunciat tantes vegades que al final ja no saps, però sembla que estan més a prop que mai i per tant, això hauria de donar força i ànims a persones com vosaltres.
1: Ànims, Laia, Jordi. Una abraçada molt gran del balcó.
0: Si em permets, Laura?
1: Sí, digues.
0: Si em permets, només molt breu. Volia donar una salutació molt forta a tots els companys i a totes les companyes del Sindicat de Llogateres de Barcelona.
1: Molt bé, aquí queda.
0: No, gràcies.
1: Gràcies, Jordi i Laia. Ja.
6: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, valorado.
9: Y otra,
8: valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: ¿Qué te pasa?
11: Que no me cierra la maleta.
10: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
11: Bueno, si saco unos bañadores...
10: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
12: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
10: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
13: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
15: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia. Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en bi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se
9: Després de l'amor? Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
16: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
9: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
17: Primer dia de col·le.
9: Neguit. Il·lusió. Sorpresa. Nervis.
17: Estic nerviós.
9: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
18: Tornem amb ganes de conèixer moltes vides.
19: I les històries que us ocupen i us preocupen en el dia a dia.
20: Sense descuidar tot allò que també us agrada fer en el vostre temps lliure.
9: SER Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
17: Estic nerviós.
9: Té a Hansi Flick.
21: I think the matches were okay.
9: Nosaltres, sí que Rodríguez.
22: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
9: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça, Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
23: La primera vegada que la SU ha cantat en anglès a la ràdio, ho ha fet a la treva. Hey,

0: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
1: Amb la meva gent, l'estiu és millor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Dominic Livakovic ja és a Barcelona i serà nou porter del Barça amb la intenció que sigui el suplent de Joan Garcia. I amb el nou, el Barça ho té clar, o Julián Álvarez o res. Som dimarts 26 d'agost, amb el Toni Suárez del control tècnic, anem per feina.

0: I quan passa un minutet de dos quarts de nou de la nit, entre jornada i jornada de Lliga, el Barça no atura la feina als despatxos i al mercat de fitxatges, i avui us hem explicat notícies importants a l'antena de SER Catalunya relacionades amb alguns moviments que ha de fer el Barça aquests propers dies. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Començo preguntant-te pel nom de Dominik Livaković, perquè aquesta tarda ja hem vist el porter croata arribant a l'aeroport del Prat, per tant, ja el tenim per Barcelona, i és qüestió d'hores, Adrià, que sigui oficial el seu fitxatge.
1: Sí, de fet, hem avançat aquest matí al Quet i Jugues que arribaria avui, que el Barça ja l'havia fitxat, és a dir, que el Barça ja tenia un acord, no només amb el jugador, sinó també amb el club, amb el Fenerbahçe, ha avançat el Sigue Rodríguez, que el Barça l'ha fitxat per 2 milions d'euros fixos més variables, amb la qual cosa l'incorpora ja immediatament a la primera plantilla. Veurem què passa també amb el fair play, si s'acaba quedant o no per temes de fair play, si finalment ve Julián Álvarez o no al Barça. Però el que ja és segur és que ha aterrat a Barcelona, que firmarà amb el Barça per les properes 4 temporades i que, per tant, Dominik Livaković serà nou porter del Barça.
0: I la idea, això sí, Adrià, sempre i quan el fair play, ho deies, ho permeti, la idea que té el Barça sí que és que es quedi com a suplent, no?, de Joan Garcia.
1: Sí, de fet, és una idea que ve barrinant i que ve demanant Hansi Flick des de fa temps. Sí que vol mantenir a Szczęsny a la plantilla, però el que volia Flick era tenir un segon de garanties. Szczęsny és un futbolista que fa equip i que és útil, però, evidentment, doncs, com a segon porter, doncs, ja té una edat, està físicament també com està, i Szczęsny, doncs, Flick, diguem-ne, que preferia que fos tercer porter i no segon, amb la qual cosa ja té amb Livaković el segon porter que volia Hansi Flick, el suplent de Joan Garcia.
0: És que realment, Adrià, amb l'estat físic, amb el rendiment que li han vist a Szczęsny, els partits que l'hem vist en pretemporada, també algun partit del tram final de l'any passat, realment era un moviment necessari perquè, sobretot, si li passa alguna cosa a Joan Garcia, que toquem fusta i esperem que no, clar, després se't complica, eh?
1: Clar, ja va passar la temporada passada. Sí. Tu no comptaves en que Joan Garcia es lesionés, es va lesionar i, per tant, va haver de jugar Szczęsny. Va haver de jugar Szczęsny uns quants partits i a Flick, doncs, què vols que et digui? Tenia Szczęsny com a suplent, segona opció, substitut d'un possible lesionat o sancionat Joan Garcia, doncs poder no li feia massa gràcia, no?, poder tenir millor a un Livaković que ve en molt bona forma.
0: Mira, de fet, escoltem l'anàlisi que en fa del fitxatge de Dominik Livaković al Bruno Alemany.
2: A mi, com a opció de segon un porter, pel preu que has dit, em sembla un fitxatge bestial. Crec que has d'elevar la competència. Livaković és un porter de grandíssimes actuacions. Quan té el dia és molt, molt complicat fer-li gol. Dit això, és veritat que no té un grandíssim joc amb els peus, no és on destaqui més, però insisteixo, per ser el suplent de Joan Garcia, a mi és un porter que em dona moltíssimes més garanties que Szczęsny avui dia.
0: Doncs Dominik Livaković, un dels noms propis del dia, ja l'hem vist aterrar a Barcelona, ja és aquí, per tant és qüestió d'hores que sigui oficialment nou fitxatge del Barça. Veurem si el fair play permet que es quedi com a porter suplent de Joan Garcia aquesta temporada. I l'altre tema, el gran tema, no de la setmana, Adrià, sinó ja de l'estiu, de tot l'estiu, sí, és el del nou, i aquí hi ha un nom que és el nom, perquè avui hem explicat el que t'hi jugues, que la intenció que té el Barça és o Julián Álvarez o res.
1: Sí, sí, sí, ho té clar el Barça, no incorporarà una mitjania per ser titular com a davanter centre. I, per tant, en el Barça, l'única idea que té al cap és fitxar Julián Álvarez. Si pot fer-ho, ho farà. És a dir, si l'Atleti de Madrid s'avé en aquests últims dies a negociar, si s'asseu a negociar amb el Barça, si dona senyals de vida, per dir-ho d'alguna manera, per escoltar alguna proposta del Barça, doncs el Barça farà una nova oferta i s'haurà negociar amb l'Atleti de Madrid per aquest fitxatge de Julián Álvarez. Si no fos així, si l'Atlético, en definitiva, es tanqués sí o sí a negociar amb el Barça per Julián, doncs el Barça no fitxaria a ningú, no fitxaria a cap davanter centre. Evidentment no ha pogut fer-ho ni amb Harry Kane, ni amb Lautaro Martínez, ni amb João Pedro. Haaland tampoc entrava a les quinieles en aquest cas, però sense aquests futbolistes, sense Julián Álvarez, el Barça prefereix no gastar-se els diners amb un altre jugador, amb un altre nou, que seria un meló per obrir, i prefereix guardar-se aquests diners de cara o al mercat d'hivern o al mercat d'estiu, tornar a afrontar una gran operació per un davanter centre. Comptaria ja el Barça, doncs, amb aquest Rafinha, que l'altre dia va jugar de nou al Martínez Valero d'Elx, o amb altres proves, ja n'hem parlat molt, com per exemple és el cas de Gordon, com per exemple és el cas de Deiemi, o també el cas de Dani Olmo.
0: Mira, Adrià, ahir li feia la pregunta aquí a la graderia del balcó al Santi Ovalle, avui te la trasllado a tu. Estem a 25 d'agost, dilluns 31 d'agost, un cop es tanqui el mercat de fitxatges, és opinió, el que et pregunto, sí. Julián Álvarez, on el veus?
1: Jo el veig al Barça.
0: Sí, eh?
1: Sí, jo el veig al Barça, i és opinió, i reitero que és opinió, però bàsicament el veig al Barça perquè l'Atlètic de Madrid és molt complicat que disputi mitja temporada o una temporada sencera amb un jugador tan important que cobra tants diners i que val tants diners, enfadat i, no diré en rebel·lia, perquè no seria així, però un jugador que a l'afició ja no li cau bé. És un jugador que ja vam veure l'altre dia al Metropolitano com el xiulava i l'insultava la seva pròpia afició. Per tant, jo crec que és insostenible i que l'Atlètic de Madrid en algun moment abans de tancar el mercat haurà de vendre'l.
0: Doncs veurem, de moment som dimarts, hi ha temps fins dilluns i el que està clar és que, com sempre en sol tenir acostumats al Barça, Adrià, és que la setmaneta serà intensa, eh?
1: Sí, sí, intenseta fins al dia 1 de setembre, que és el dia que es tanca el mercat, per tant, com deia Guardiola, acordem-nos els cinturons que ens ho passarem.
0: Correcte, això segur. Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies.
1: Merci, una abraçada.
0: Passen 7 minuts de 8:45 del vespre, una pausa i de seguida tornem a la graderia.
3: La graderia del balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
7: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
8: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
3: La graderia del balcó.
0: Nou minutets passen de 8:45 del vespre i ara aquí a la graderia del balcó marxem cap a Holanda perquè avui Xavi Hernández ha estat presentat oficialment com a nou seleccionador d'Holanda. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, anem a pams perquè un moment divertit, ho direm així, sí, de la roda de premsa, ha estat perquè el primer que ha hagut de deixar clar Xavi és com es pronuncia el seu nom.
10: Xavi Hernández.
11: Xavi.
10: Yeah. Sorry, Xavi like chocolate.
0: Like chocolate, eh? M'encanta. A veure, realment sí, sí, sona igual.
9: Home, està
0: la X
9: igual,
0: de
9: així.
0: Xavi, la... No? Sonar sona igual. O sigui, com a exemple, perquè ho entenguin, em sembla bé. A veure, Arnau, però més enllà d'això, ara sí, què ha dit Xavi Hernández?
9: Doncs Xavi s'ha mostrat molt orgullós de ser el nou seleccionador holandès i no ha tingut problema en reconèixer que era la tercera opció pel càrrec darrere de Guardiola i Slot.
10: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the podium.
9: Hasta el podi, no?, de les opcions per
0: càrrec. Raó no li falta.
9: No, no. I té clar, Xavi, que ha arribat als Països Baixos per recuperar la filosofia de joc pròpia del país. Una filosofia que creu que s'ha perdut en aquesta selecció i que ell provarà de recuperar, gràcies en part, al seu pas com a entrenador del Barça, que per ell va ser un màster.
10: Va ser un aprenentatge molt gran i va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el període del FIFA Days, però per nosaltres el gran repte és això.
9: Doncs com diu, volen mostrar la filosofia als jugadors, una filosofia que Xavi sent molt pròpia, ja que el Barça ha estat en part bressol d'aquesta idea. Un dels grans referents, de fet, va ser Johan Cruyff, qui el nou entrenador de l'Orange no ha volgut oblidar.
10: Well, with Johan I had...
11: Amb el Johan vaig tenir, en l'últim període de la seva vida, algunes trobades, i ell sempre ha estat positiu, fins i tot quan estava malalt, fins i tot allà era positiu. Així que sí, això és el que he après. Sempre amb un somriure, amb positivisme. Això és el que vull mostrar aquí als jugadors. El meu primer objectiu és ajudar-los i després gaudir del procés. I així serem més propers a guanyar, si ho fem així.
10: And we will be closer to win. If we do it.
9: If we do it.
0: Això ens haurà d'explicar què vol dir.
9: Així que comença la nova etapa de Xavi com a seleccionador d'una de les grans seleccions històriques. Té molts reptes per davant i moltes coses per demostrar encara, tot i que per sort doncs, tindrà alguna cara coneguda com la de Frenkie de Jong, que va ser jugador seu al Barça i a qui li ha desitjat una ràpida recuperació de la lesió que es va fer justament amb la selecció holandesa al Mundial.
10: El més important de Frenkie és que es recuperi bé, està amb la lesió, està motivat amb la nostra arribada a la selecció neerlandesa i bé, crec que ha de ser un jugador important per nosaltres, igual que ho ha de ser pel Barça. Em sembla un futbolista fonamental per la nostra idea, per la nostra filosofia, i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible. Estic en converses amb ell i bé, crec que és un jugador importantíssim, tant pel seu club com per nosaltres.
0: Doncs això és el més destacat del que ha dit Xavi, ja presentat oficialment com a nou seleccionador d'Holanda. Gràcies, Arnau.
9: A tu.
0: Anem cap a Madrid.

0: marxem a Madrid perquè demà torna a jugar el Real Madrid, que recupera el partit ajornat de la jornada 1 contra la Real Societat en el dia en què serà el retorn del conjunt blanc al Santiago Bernabéu, el retorn de José Mourinho i l'estrena dels fitxatges a l'Estadi Blanc. Martí Junca, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: I avui hem pogut escoltar una nova roda de premsa de José Mourinho que, de moment, Martí, està bastant calmat.
1: Sí, Mourinho, que enceta una nova etapa al Bernabéu, un partit que no ha deixat clar si és especial per ell o no, però ha explicat doncs, que vol transmetre un sentiment diferent a l'equip al que tenia la temporada passada.
2: Soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y de jugar con normalidad. Jugar con normalidad un partido que no es normal, porque es un partido de 3 puntos y hay que ganarlos. Pero de verdad, me gustaría mucho que el equipo sentiese algo diferente de lo que ha sentido temporada pasada, principalmente en el tramo final. Vamos juntos.
1: Mourinho torna al Bernabéu des de l'últim enfrontament de Champions entre Madrid i Benfica, on ell, de fet, estava expulsat, però era a la grada. Un dels protagonistes d'aquell partit, bé, d'aquella eliminatòria, va ser Vinícius, on Mourinho en aquell temps va ser crític amb la gestió de Vinícius emocional o a nivell de celebracions quan va marcar allà a Portugal. Ara ha canviat una mica la visió i creu que s'ha de protegir més el brasiler.
2: És òbvia la diferència, no estoy hablando de la mina, eh? Estoy hablando de la diferencia general de Vini con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace. Eso me parece una cosa muy, muy, muy obvia. Inicia el partido, 3 minutos después le dan una patada que es una agresión. No interesa si es una patada que le rompe la L4, la L5 y la cervical, pero es una agresión, es una patada, es expulsión.
1: Mourinho fa referència a l'acció entre Calatrava i Vinícius, on li fa una petita puntada de peu, això, al minut 3 de partit. El Madrid, que va fer el seu debut a Lliga l'altre dia al camp de l'Espanyol, a la jornada 2, ara farà la jornada 1, amb un Mourinho que porta poques setmanes a Madrid, diu que està tranquil, encara no ha sentit cap mena de frustració, ha vist que els jugadors no tenen mandra de jugar, d'estar en dinàmica de l'equip, i creu que això, de moment, l'està allunyant. Sembla una mica això Star Wars, però diu del seu costat fosc.
2: Continuo a no saber. A saber, però a lo mejor de un modo diferente, a afrontar situaciones de dificultad, situaciones de frustración que van a llegar, que todavía no han llegado porque hemos ganado el primer partido, todavía no han llegado porque no he visto todavía gente con pereza, se dice.
1: ¿Pereza?
2: No me gusta pereza, no me gusta. No me gusta pereza, me gusta que la gente trabaja. Trabaja para el Real Madrid, no en el Real Madrid. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad. A lo mejor son ellos que me están protegiendo.
0: Doncs veurem si li acaba sortint o no aquesta cara fosca a José Mourinho, que jo crec que algun dia al llarg de la temporada li veurem. Martí, gràcies.
1: Adéu, Núria.
0: Al bàsquet.

0: I quan falten 14 minutets per les 9 de la nit, aquest és un any molt especial pel Barça de bàsquet, perquè ahir es va donar el tret de sortida al centenari. I avui, Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Tenim un gran protagonista a la graderia del balcó.
1: Doncs sí, és Joan Creus, que va ser jugador als 80 i un dels homes que va construir el gran Barça campió de l'Eurolliga el 2010.
0: I ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó. Joan Creus, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Joan, són 100 anys ja de bàsquet al Barça, es diu ràpid, eh?
2: Sí, clar, 100 anys i jo penso que, clar, hi havia altres clubs per aquella època, però és un dels pioners. Jo recordo que molts dels clubs que de bàsquet, precisament, molts dels que he estat, tipus Ripollet, inclús crec que Manresa, tots els equips de Badalona, no em voldria equivocar, però la majoria d'aquests clubs es van fundar entre el 29 i el 31, precisament, entre el 28, 31, 32, 33. És a dir, que el Barça és dels primers clubs de bàsquet que es van formar aquí a Catalunya i, per tant, aquests 100 anys doncs, donen per molt.
0: Joan, quan penses en aquests 100 anys de la història del Barça, quin és el primer moment que et ve al cap, el que més recordes?
2: Home, possiblement un moment concret no, però sí que recordo, a més de quan jo començava a jugar i començava a moure en aquest món del bàsquet, sí que recordo principalment l'època dels 80 cap aquí. A partir dels 80, que fins aleshores l'equip que dominava era el Madrid i dominava clarament, el Joventut estava per davant, i a partir dels finals dels 70, principis del 80, hi ha un tomb, important i el Barça comença a ser un equip on no aconseguia títols o, si no recordo malament, l'últim títol havia aconseguit 30 anys abans. A partir dels 70 i alguna cosa, i 80 que comença a guanyar la Lliga, ja comença a ser un equip important i des de llavors fins ara, que deuen haver passat més de 50, clar, exactament, penso que és un dels dominadors, no sé si a la part amb el Madrid o potser inclús per sobre, en el sentit de lligues i copes guanyades. Per tant, crec que, com tu deies la pregunta, no un dia puntual, però sí més o menys un marge o una etapa en aquests anys 80, que és quan el Barça comença a revifar i es comença a posar al capdavant.
0: Tu, Joan, a nivell personal has viscut uns quants anys al Barça, com a jugador, com a secretari tècnic, també com a mànager de la secció. A nivell personal, quin és el moment que recordes amb més carinyo dels que tu has viscut al club?
2: Home, jo, els que, dels meus, evidentment, a París, no? L'any de París, amb l'Eurolliga. És molt difícil guanyar una Eurolliga. És cert que el Barça només en té dos, però és dificilíssim i és veritat que hi ha altres equips que n'han guanyat més, però la gent es pensa que s'haurien d'haver guanyat més, no? Però és que és molt complicat. I dins de l'etapa en què vaig estar, doncs, evidentment, l'any de l'Eurolliga, allà a París, i a més que la vam guanyar, diguem-ne, amb molta facilitat, doncs per mi aquest va ser el millor any. Però, en definitiva, els 8 anys que vaig estar jo com a director esportiu o mànager, els recordo molt bé, evidentment.
1: D'aquells 8 anys vas guanyar, si no vaig errat, 19 títols. Què és el que més valores de tota aquella etapa?
2: Doncs també una mica com contestava abans, no? L'etapa en si, el fet de que vam estar competint sempre els 8 anys amb totes les competicions, vam estar a totes les finals. És cert que algun any vam guanyar títols i precisament els dos últims anys no en vam guanyar, però els 6 primers en vam guanyar molts, però els dos que no vam guanyar vam acabar primers de la Lliga regular, vam estar en totes les competicions a la part final d'elles. I, en definitiva, jo et diria això, no? La trajectòria, molta regularitat al llarg d'aquests anys.
0: Ara parles, Joan, de tirar endavant i aprofito que estàs avui aquí amb nosaltres per preguntar-te una mica pel projecte actual, perquè ha estat un estiu de molts canvis a la plantilla, a l'entrenador, també a la secretaria tècnica. Joan, com veus el Barça de cara a aquesta temporada?
2: Doncs a veure, és, així d'entrada és una mica incògnita, perquè clar, el fet de canviar tants jugadors, 10 de moment, mantenir només 4 dels de l'any passat, doncs això ja és un repte important, jugadors nous que s'han de conèixer. Llavors, d'aquests jugadors nous, la majoria són nous, són tan nous que no coneixen ni l'ACB ni l'Eurolliga, hi ha alguns que sí, i per tant tot això és un procés i és un projecte, no? I llavors sí que són jugadors, almenys els que jo conec, perquè hi ha altres que no conec, jugadors que poden tenir un potencial important però que necessitaran temps. Llavors jo penso que en general es veu que pot haver un futur, diguem-ne, immediat per aquesta temporada, que pot anar de menys a més, això la gent ho entén, i que l'objectiu serà competir, no? Competir en totes les competicions on participes, estar a dalt, a veure si això es aconsegueix. I a partir d'aquí, doncs, si pot caure algun títol, millor que millor. Però jo penso que s'ha de donar temps a l'equip, s'ha de veure el potencial que hi és, però s'ha de veure com va millorant cap a dalt, i a partir d'aquí veure com actuarà l'equip, no? Però, clar, davant, per exemple, en l'Eurolliga hi ha equips fortíssims, cada vegada els equips es reforcen més, i a la Lliga doncs tampoc serà fàcil, evidentment.
0: Clar, el problema, Joan, és que l'equip ja porta, diguem-ne, les espatlles, no? La càrrega d'aquests anys sense títols. Clar, això que fa, diguem-ne, que el temps de marge que tingui fins a aconseguir un nou títol, diguem-ne, com que la pressió és més gran, no?, d'alguna manera.
2: Home, tal com ho enfoques, sí. Però si ho mires en un altre context, jo diria que no, perquè al final és cert que al Barça no existeixen els períodes de transició. És a dir, tu no pots dir a l'afició, no, mira, ara estarem 2-3 anys que intentarem fer un equip d'aquí a futur i començar a guanyar títols més endavant. Clar, això amb el Barça és molt complicat. I és cert que aquests 3 anys ja han passat, no? Ja han passat. Però jo també crec que la gent és conscient de que han passat 3 anys dolents i que a lo millor ara doncs, pot començar una altra etapa. I sí que jo crec que se li ha de donar marge amb aquest equip una mica per donar marge per veure com evoluciona. I és cert que, clar, el Palau, tu li pots dir això al Palau, però llavors quan venen els partits, si la cosa no va bé, el Palau és un públic molt entès i exigent, no? I aquí podrien tenir el problema. Però jo penso que si l'equip ofereix un bon joc, un bon espectacle, tot i no, potser no guanyar tots els partits, però ser competitius, guanyar partits importants, perdre en algun, perquè això passarà, i que es veu que la trajectòria va cap amunt, penso que el Palau pot ser, en aquest sentit, ho pot entendre i pot donar aquest marge de confiança que necessita aquest equip per anar fent les passes endavant que se li requereix.
1: Joan, tu que vas construir un gran equip com va ser el de, bueno, aquells 8 anys que vas estar amb aquella Eurolliga del 2009-2010, quin consell li donaries a Xevi Pujol de cara a afrontar aquest nou projecte que ha encetat aquesta temporada?
2: Home, a veure, jo crec que el consell que puc donar és que, mira, els jugadors ja els ha fitxat, intentar treure, jo crec que té jugadors amb potencial, aquests jugadors que ha fitxat tenen potencial, intentar que s'adaptin ràpid amb l'entrenador, amb el Sekulić, que tots formin un equip, un bon equip, i que intentin treballar amb això primer, amb un bàsquet que sigui agradable, que a la gent del Palau li agradi, que jo penso que això ho tenen, perquè la gent del Palau el que vol és veure bon bàsquet. Si tu fas bon bàsquet, els jugadors tenen potencial i l'equip va de menys a més o va millorant conforme avança la temporada, amb això jo crec que es pot donar per satisfet. Llavors, clar, el Barça és exigent amb títols i jugues 3-4 títols importants al llarg de la temporada. I sempre és objectiu guanyar-ne un, però jo crec que això ho has de deixar una mica a banda, intentar ser competitiu, i està almenys a dalt en totes les competicions. Jo crec que si ho aconsegueix, doncs haurà fet bona feina.
0: Doncs Joan Creus, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres a la graderia del balcó, inaugurant d'alguna manera també aquest centenari del Barça de bàsquet aquí a la graderia del balcó i per haver analitzat també una mica quina temporada ens espera del Barça de bàsquet. Joan, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Aquí a la graderia del balcó anem marxant. Abans, dos apunts molt ràpids. El primer, Arnau Martínez està molt a prop del València, que ha pujat l'oferta. 5 milions fixes, un en variables. Està previst que demà passi la revisió mèdica i Pogacar ha sentenciat pràcticament la Vuelta i ja té més de 2 minuts d'avantatge. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem divendres. Demà, recordeu, carrusel amb el partit del Madrid. Dijous, que t'hi jugues Barça i carrusel amb el partit del Barça. Per tant, la graderia torna divendres amb tota l'actualitat esportiva. Que vagi

0: Miquel amb el partit del Barça. Per tant, l'agradaria torna divendres amb tota l'actualitat esportiva. Que vagi bé, bona nit.
1: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Cadena SER.
2: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
4: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
2: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
6: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
5: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
2: És estiu.